0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, per què has arribat a aquesta mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Escoltes i cas.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi o de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies efectivament només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip de fet també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: per bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: sí,
0: remuntada.
2: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dillous, diguem-ne.
0: M'encanta
2: l'espai. Si feu festa dimecres, és dillous. Bueno, perquè algun... una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí.

0: llit i poder escoltar matiners.
1: Per favor.
0: Per favor.
1: A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, te'l tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem, tornarem a la mina on hi ha desnonaments altra vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, als temporers, anirem a Lleida, a persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
1: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
0: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem, i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
1: Doncs escolta'm, com qui no vol cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: 3 minuts, 1:15 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. En l'Alfonso, bon dilluns també.
2: Bon dia.
1: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per
2: doncs,
1: favor?
2: Doncs mira, com cada matinada ara ho sentíem, hem tingut partits del Mundial, la Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
1: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
2: La nostra gran estrella, no m'ho preguntis cap altre, també t'ho dic. Tim
1: sí,
2: Payne...
1: Sí, però...
2: ha obert la llau amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito, que s'ha fet viral perquè el seu amo...
1: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
2: Que clar.
1: A veure, explica'm aquesta història.
2: No, és que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
1: Val.
2: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos, i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
3: Mare meva.
1: Osito?
2: Sí, Osito.
1: Osito.
2: Busca-lo.
1: A veure, no per disfressar el gos, perquè el gos no se s'ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim.
2: També t'ho dic.
1: També t'ho dic.
2: Sí.
1: Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos està bé, també.
2: Sí. Amb un gos disfressat.
1: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: I a aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paines, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
1: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a 1:15 del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
5: doncs
1: el pa.
5: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant,
1: poquíssim,
5: però no com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet un recull de tres ítems. Ell ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Pues, por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias. Pues, ¿sabes qué es lo que pienso siempre? Digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final... es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco, pero dependemos de todos los compañeros.
1: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que

0: història.
1: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
1: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, que voldria ser àvia i ella com seria.
2: ¿Y te ves como abuela?
3: Hoy me encantaría, pero no, no.
2: ¿Quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
3: Voy a ser muy pesada.
2: ¿También en esto?
3: También. No, no, pero pesada en el otro sentido.
2: En el sentido,
3: o sea,
2: de
3: que le eduque a sus padres.
2: Nietas, que te eduque
3: que
2: tu padre.
3: A sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
1: I llavors l'última perleta que he trobat, que sé la que estigui ja dedicada a tots nosaltres,
0: ai,
1: perquè
0: ai,
1: ella
0: ai,
1: també
0: ai,
1: és
0: ai,
1: matinera.
0: Ai, ai, a veure.
2: ¿Qué hora te despiertas?
3: Yo me levanto a las 5:30.
2: ¿A las 5:30?
3: Sí.
2: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
3: No, creo que soy una pringada.
0: I ja està. Noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
1: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quintana... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
1: Ah.
0: Va, ai, aquesta setmana a veure si el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
1: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja ho dic ara, que
1: no, clar,
0: en què quedem nosaltres, eh? T'ho dic, perquè no,
1: no sé
0: cobrem el que cobra la Quintana.
1: No, clar.
0: La Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. En quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
4: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada.
0: Veus?
4: Amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
5: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més al cabra i superbé. Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
1: Sí, sí, fa molta calor.
0: Les bambes desfetes a l'asfalt.
1: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: És horrorós.
1: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que si heu de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca. Perquè
1: ah, podria
0: passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Clavé.
7: El carrer Sant Pere Clavé, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
6: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que porten la dosi de context.
0: Amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra l'equip dels matiners quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
4: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
8: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
9: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
8: Dones públiques.
9: Dones públiques.
8: Que han contractat els teus serveis.
9: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí, ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones aquí...
1: Bueno.
0: Aquí haguessin contractat els seus serveis.
1: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Que per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalía?
1: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalía.
10: Casi me caso con una perla. Tranquilo, yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
1: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament, clar? Exactament.
1: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans, sí. Grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quins sons deixa la ràdio?
4: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
11: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això en energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: que estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
2: McCartney. M'ha escrit així.
1: És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero d'Astrocat. Bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, bessons. Ara hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar Àngel Llàcer aquest dissabte a Col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
1: doncs
0: estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: I entre els matiners ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
6: Això afegís estrès al cos de bombers que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que li sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Oi, és dilluns, comença la setmana, 2:45 a.m, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Starmer.
3: Sí. Maria Fernanda Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País. El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamin Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamin que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camisa cap a 5:45 a.m. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
3: Bueno,
10: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Eta, molt a favor.
3: Que quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros
3: a l'any. Home, clar, és que a veure, amb 80.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Oh, sí,
10: pel
3: sí,
10: que
3: clar,
10: fa
3: sí,
10: a
3: sí.
10: tema econòmic. Saps, clar. No has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: No, perquè hòstia, llavors ja vas fent i ja no mires si, sí, si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes, potser això
10: sí,
3: no t'arriba,
10: sí,
3: també t'ho dic.
10: Vas a restaurants de 100 euros
3: clar,
10: per barba cada dia,
3: depèn.
10: Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el que tenen podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països arranjats.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Mm. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar. Mira. Els agents la van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al Sonar, als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, al 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per al teatre música català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això. DJ Sinfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orchestra, que fusionaran doncs tota l'energia de l'orquestra sinfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes, com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 5:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400000125.
3: deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell sí. moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió.
14: Una coseta,
3: un divertiment de la vida, gràcies, no?
14: Escolta'm, sí, sempre
3: tens tota
14: bé,
3: la raó. Sí, sí. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el Matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
16: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al Matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després, també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és que ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáenz i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'onze entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 Agua Esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor. Què?
3: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
16: No, encara li queda bastant.
3: Bastant, que
16: manca. Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32ens, encara hi ha Mundial per estona.
3: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
17: No s'ha atrevit.
3: Arriba el moment.
16: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
3: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
16: Amb orelletes de Mickey Mouse?
3: Amb orelletes de Mickey Mouse.
16: A la platja?
3: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
16: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
17: Au, va!
3: Espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
17: Durant l'estiu.
3: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 24... A veure...
17: Però en un any, o sigui, aviam...
3: Clar, quan?
17: Durant l'estiu,
16: si hagués dit durant l'estiu. Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
3: clar,
16: bona.
3: Clar. 100.000? No,
17: és
3: molt menys.
17: Menys.
3: 40.000.
17: Menys.
3: D'hora, clar, és que són hores, són hores.
17: Poc sol allà.
3: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
16: 3.000, el precio justo.
17: 6.000.
16: 6.000. Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
3: Escolta, no, que és malament.
16: Bueno.
17: Ahir.
3: Home, Mayol...
16: Sí, bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
17: A mi em sembla bé.
16: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen. 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
3: Si és que jo anava per aquest poble, Mallorca.
16: Ah, exacte, perquè són les estats.
3: La part que vaig estudiar.
16: Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia,
11: imagina't
16: la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
3: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
16: Exacte. Matineren.
3: Aquest matineren. Gràcies, Mallorca. 9-3-2-0-7-4-7-4 matiners que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
21: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
20: Sí.
21: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
18: S'ha sentit mal perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
11: És veritat que la cara estava rara.
18: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
22: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
23: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
19: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
24: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
19: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3CAT.
26: Busca el triple! Triple, triple, triple!
25: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
19: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
25: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
19: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
25: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Podem parir aquestes vaques,
28: sí, sí,
27: eh?
28: Sí, sí, sí.
27: És la típica vaca londinenca, eh?
28: Quina raça és?
27: Londinenca.
28: Londinenca.
27: Londinenca del nord.
28: Ah.
27: De dos banyes.
28: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
27: Se'n diuen rinocerons.
28: Fa llet, no?
27: Sí.
28: La família del rinoceron deu fer llet, també.
16: Clar, fallet. Boníssima.
28: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 hi ha...

0: despertar-me cada matí.
1: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria, a mi això m'encanta.
1: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
1: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
3: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
3: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
4: Els matiners.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, en Jan Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
5: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
6: Molt bé.
7: No, és veritat. Les mamàs d'artistes,
5: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
6: T'he entès.
5: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
6: Perfectament.
2: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor,
8: tota
2: t'ho demano.
8: Tota la raó del món.
2: Perquè és que clar, els pares, canta bé la nena o canta bé el nen? No, senyora, no canta bé.
8: I que incòmode el moment d'estar allà pintant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral, és exactament el mateix.
2: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
9: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
10: No, en absolut.
9: Ho somiaves?
10: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Però jo, quan als concerts del Sant Jordi dic: això sembla la festa dels súpers, és que per mi ho és. I la diferència és que a la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
2: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar a través del web i l'app de 3CAT. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo
8: això.
2: I dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
11: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Gasta el dinero que tiene tan...

0: per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to. Aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
1: i l'Àngel aguanta d'això.
0: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 932017474. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Enric?
2: Despertant-me, que ja és molt.
0: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
2: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
0: Sí.
2: I a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
0: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
2: Sí. Valent o masoquista, depèn de com
0: ho vulgui.
1: La segona.
0: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
2: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
0: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
2: Unes 2 horetes, més o menys.
0: Ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
1: Enric, per Déu.
2: Depèn del dia.
0: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
2: Sí, a les 6 quan obren, i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
1: On treballes, Enric?
2: Jo treballo a... Ai, no sé si puc dir l'empresa, però bueno, una agència de notícies pública.
1: D'acord.
2: I bueno, soc periodista de política allà.
1: A l'Agència Catalana, no?
0: A l'Agència Catalana, no?
1: A la CNN.
2: Sí.
1: Ah, molt bé, ho pots dir.
0: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
1: Jo pensava que anava a dir-ho.
0: Francesc Macià. T'imagines?
2: És la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé.
0: No, no et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
2: Adéu,
0: bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
3: No es diu La Morana, es diu Parte Jessica Ruiz, que és molt simple. El sí. Quan vaig fer el meu estorri
0: s'agaire,
3: però estic al poble de La Morana.
0: Sí. Ah, al poble de La Morana. Ah, val.
3: Sí,
0: forn
3: sí.
0: De partesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
3: A 2:15.
0: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
3: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
0: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabatilles, amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
3: Sí, quasi.
0: Clar, exacte. Mm-hmm. Fa molt que ens hi dediquem?
3: Pues, fa 2 anys que vaig començar a obrir l'obrador.
0: Sí.
3: I, però lo convido a l'acció administrativa.
0: Val.
3: A l'empresa Bonària.
0: Molt bé.
3: El convido amb el fons de tac que l'obro 2 dies a la setmana.
0: Doncs escolta'm, Jèssica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
3: Sí, ara és perquè és de Sant Joan, que estem...
0: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jèssica.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé, adeu. Tinc per aquí el Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de tres setmanes plaents de vacances.
5: Què tal?
0: Bon dia, Freddy.
5: Bon dia. Oh, diu.
0: Diu, oh, sí, pobre, i tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
5: Sí, avui és un mal dia.
0: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
4: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu, Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores en aquesta situació.
0: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
4: Vinga, demà més històries, adéu.
0: Adéu, Lara García també, moltes gràcies,
1: fins demà.
0: Freddy, 10 segons, arrenca el matí de Catalunya Ràdio.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Vuitanta anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola, passeu, benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir un pare i ara estem, un pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, en les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li diem a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat, i vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los, feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes de tu treballo, jo treballo de no sé què, jo treballo i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta que el que fa és fer un bany-maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades d'un moniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria fent.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí han d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap

0: respectuosos amb el medi ambient, orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
1: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata. És bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75. Ens ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
0: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
1: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
0: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
1: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
0: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
1: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més preferixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'hem donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira,

0: és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar. I s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
0: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no. Llavors, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu, i és algo a lo que per exemple a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i ostres, arribar a tot és super complicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
0: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid, i això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim i les xarxes socials també ho acceleren encara més, i això ens ha portat a que, a primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu Creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
0: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan tinc, quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, pues intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no, no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
0: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau mos dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa. Ja és difícil, vull dir, ja hi ha coses, inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però mos vem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo, fins que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, xocolata, creo, ha tornat, i era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també últimament al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust de venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí, un croissant gegant de xocolata que no tenia previst a la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et liguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme amb postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou, però vaig complir el que em vas proposar i li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents en músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí, s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937 amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars, i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important. Inicialment, la Guàrdia de Sal i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pumistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sotllevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar, i això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme: aquells que volien defensar com fos la república davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de la agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants confrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC, i després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política, i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra misògina contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar a negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Fes cafè, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia, i tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'ns en refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa traurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: a les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra, s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs, que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que a més no se'n van fiar mai. Clar, a l'haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altra, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar. Tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retiro les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM en un principi no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials de la Guàrdia d'Assalt que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en hombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència, i després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la reguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells, pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs, per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, el Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i sobretot aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent, avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu, i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui, com que apretarà sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat, i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara pràcticament tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop la tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat

0: gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno, y en consecuencia el control que existe sobre ella es permanente, y por lo tanto esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar por lo tanto al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces esto desde todos los puntos de vista es una auténtica barrabasada, es una barbaridad, y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i a més de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
0: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera, y por supuesto tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera, y en consecuencia él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio, y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerlo.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arroyo, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Coevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
2: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
4: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
5: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular no puedo pedir más.
6: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Thank you. dos quarts de vuit amb la cultura, la Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes, el Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
7: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
8: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
9: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
10: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
7: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Orgull de L, orgull de G.
15: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
16: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
17: Sabies que...
18: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40-42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 7:45 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
3: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneitat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
3: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat, i les recomanacions per a que tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? és aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa, i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
3: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat. Ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
3: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord, però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
4: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
5: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
6: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que afortunadament es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
7: Lo delta de l'Ebre vol dir los arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
1: Per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que he marcado hasta ahora. Y a mí como titular, no puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la Ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats per la vida, i dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa I que, per tant, ens hem, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on precisament el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions, i crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats. Jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho hem fet a la nit, però va ser per felicitar-nos, i per tant també hem de veure exactament quines són les quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que evidentment vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho, i per tant no hi veig cap problema. Evidentment haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també evidentment tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja el vam guanyar fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
2: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i esta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en Xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
1: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs de moment a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles, això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, i per últim l'autovia 2, també entre Sant Vicenç dels Horts i Cortellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus i són les 8:05, 8:06 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de pulsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxima en alguns racons del Sàgria, també cap als 40, 41 graus a la Vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogor. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que sobretot portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la Paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
7: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
8: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
7: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge, han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
9: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
10: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
7: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar, els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat

0: contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
1: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
2: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
4: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
0: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació, però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.

0: Bon dia.
1: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
0: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Tarrera i Helena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I paral·lelament també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i per tant també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Helena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va doncs aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Helena i també a Joan Herrera.
1: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
0: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deien, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític doncs la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades doncs a Altafulla, i alhora també doncs en l'actual ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
1: Doncs Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i evidentment n'estarem pendents igual que vosaltres i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
0: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona.

0: 9 minuts per arribar a 8:45. Obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
1: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular no puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
3: Sí, jo sempre dic, fins que no creu en meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però avui t'he dit no, fins que no creu en meta no estarà res assegurat. Però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrela Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i al descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ells d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. No? Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des d'ETV.
8: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
9: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
8: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
10: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
8: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: El diccionari Termcat.
13: Paraules noves que ja pots dir.
11: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
14: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
13: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
11: La xarxa de comunicació local.
15: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
16: La teva companyia diària.

Molt bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Jornada de dilluns, setmana molt estranya, eh? Setmana amb un dimecres que és Sant Joan, amb una revella de mala nit, molta gent que farà pont i aqueductes, altres que comencen vacances, quina sort, eh? Quina enveja. I avui una jornada més per felicitar. Avui és Sant Paulí de Noia. Felicitats, Paulí Fernández, en el dia del seu sant, exalcalde de Vilafant. També Sant Joan, Sant Climent Joan, Sant Fischer, Tomàs, Innocenci Cinquè i Consòrcia. Felicitats a tots, que passin un gran dia. Tenim marcat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia, a la vora del riu no hi facis el niu i si l'hi fas, fes-li a l'estiu. A la vora del riu, clar, al riu creixen les aigües, eh? No és gaire de fiar, està molt a prop. I la cita del dia, una frase de Truman Capote: acabar un llibre és com treure un nen fora i disparar-li un tret. Una mica difícil, complicada, eh? Acabar un llibre és com treure un nen fora i disparar-li un tret. Home, tant, no. Una mica exagerat. Avui hem començat el matí amb 22 graus. En tenim 23 a hores d'ara. Recordeu que la temperatura arribarà als 33 i que fins passat Sant Joan no baixen. Atenció a aquesta onada de calor. Ahir va fer molta calor. Avui torna a fer molta calor. I també aquests propers dos dies sembla que a partir de Sant Joan baixaré una mica, eh? El sol ha sortit a un quart de set del matí a les 6:15. S'amagarà a les 9:28. 21 hores, 28 minuts. Fem el moment de més acompanyament solar, eh? Els dies més llargs. Avui, 22 de juny, es celebra el Dia Internacional dels Boscos Tropicals, Dia del Futbolista Argentí, Dia Internacional del Volkswagen Escarabajo i Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior. Oh, i quin dia! Dia Mundial de les Dones Sense Roba Interior. Avui hi ha lluna creixent, està il·luminada al 50,09%. La propera lluna plena serà el 30 de juny, falten 8 dies. I tal dia com avui, un 22 de juny, a l'any 2010 es jugava el que seria el partit de tenis més llarg del món fins a la data, disputat a Wimbledon per Mau Hissner, per la seva durada 11 hores i 5 minuts, com per al número de jocs 183. Déu-n'hi-do, eh? L'any 2004, almenys 700 alumnes aprenen a la Universitat Nacional de Trujillo, a Perú, per exigir la renúncia del rector i vicerrectors per casos de corrupció. L'any 1986, el futbolista Diego Armando Maradona anota el gol conegut col·loquialment com la mano de Dios en l'històric partit de futbol del Mundial de Mèxic que enfrontava Argentina contra Anglaterra. Després marcaria el que per molts és el gol del segle, regatejant a nombrosos jugadors anglesos. L'any 1981 es publica el primer gran èxit del grup espanyol de música pop Mecano, Hoy no me puedo levantar. L'any 1944, en el marc de la Segona Guerra Mundial, comença l'operació Bragation, en què la Unió Soviètica mobilitza l'exèrcit vermell per destruir el grup d'exèrcits centro-alemany. L'any 1941 es posava en marxa les tropes de Weichmann de l'exèrcit nazi per donar començament a l'operació Barbarroja, el pla de Hitler per invadir la Unió Soviètica. I hem de recordar que tal dia com avui, aquest 22 de juny, és l'aniversari de Dan Brown, escriptor nord-americà, 62 anys. Tracy Pollan, actriu nord-americana, 66. Cyndi Lauper, cantant nord-americana, 73, la Cyndi Lauper, eh? Elizabeth Warren, polític nord-americà, 78. Meryl Streep, actriu nord-americana, 78. I Kris Kristofferson, actor i cantant nord-americà, 90, el Kris Kristofferson, eh? Fem una ullada també ja per acabar aquest repàs a Empordà Punt Info per saber què es cou a la comarca. La consellera Sílvia Paneca clourà una jornada sobre l'Empordà i el corredor mediterrani el dissabte 11 de juliol a Figueres. Veïns del Delta Muga d'Empordà i Barba denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona. Entrevista Àngela Domènech, alcaldable de Lliures. L'objectiu és recuperar la Figueres d'abans, la que sentíem com a nostra. Un intern agredeix a cops i puntades de peu un funcionari de la presó de Figueres.
Farem començar el nostre matí aquí a la sintonia de la ràdio, 8:36, dilluns 22 de juny. I tenim una superestrella per començar, Aitana. Bon dia, benvinguts, us parla Toni Guerrero.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Bob Sinclair i Kiesha, com ens agrada aquesta peça, I Can't Wait. La veritat és que és una gran cançó d'aquelles que ens fa recordar la música disco potent dels anys 90.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
0: Palacios tema de Antonio Carmona i Vicente Amigo. Plegats, el punto sobre la I.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Bon dia, benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades que arriben a la nostra redacció. La consellera Sílvia Paneque clourà una jornada sobre l'Empordà i el corredor mediterrani el dissabte 11 de juliol a Figueres. Una interna agredeix a cops i puntades a peu un funcionari de la presó de Figueres. Veïns del Delta Muga d'Empuria Brava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament. Noves claus del cas del desaparegut a Roses. La sortida en moto d'aigua es va acabar en desaparèixer el noi de nom Adam. Es va fer sense la presència d'un monitor. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I tal com dèiem, l'Empordà vol reforçar el seu protagonisme dins el corredor mediterrani amb una jornada que celebrarà l'11 de juliol al Cercle Esport de Figueres. La trobada reunirà representants polítics, empresarials i institucionals per analitzar les oportunitats que ofereix aquesta gran infraestructura ferroviària per al desenvolupament de la comarca. Durant la jornada es posarà especial èmfasi en el futur de l'estació intermodal de Vilamalla i en la recuperació del paper turístic i estratègic de Portbou com a porta d'entrada de mercaderies cap a Europa. L'acte comptarà també amb la participació de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i vol servir per impulsar una estratègia conjunta perquè l'Empordà es consolidi com un node logístic de referència dins el que és el corredor mediterrani. I una nova agressió s'ha produït a la presó de Figueres a un funcionari.
4: Un treballador del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha resultat ferit després de ser agredit per un intern al mòdul de convivència residencial. Segons el sindicat UGT, el funcionari va rebre diversos cops i puntades de peu i va necessitar assistència mèdica per les contusions. UGT denuncia que aquest tipus d'incidents evidencien la necessitat de reforçar la seguretat als centres penitenciaris i alerta de l'augment d'interns amb trastorns mentals que, assegura, no sempre reben el tractament adequat. L'agressió es va poder controlar gràcies a la ràpida intervenció d'altres professionals i interns presents al centre.
3: I d'altra banda, la investigació sobre la desaparició de l'Adam, el jove de 16 anys desaparegut al mar a Roses durant una excursió a moto d'aigua, ha incorporat noves dades. La Guàrdia Civil ha confirmat que a la sortida no hi havia cap monitor, malgrat que inicialment s'havia informat que el grup anava acompanyat per un guia. Els investigadors també han constatat que a l'activitat hi participaven 5 joves i no 4, com es pensava en un primer moment, repartits en 3 motos d'aigua. Ara la policia judicial intenta reconstruir el que va passar abans de la desaparició del menor i analitza possibles incidències durant l'excursió. Entre elles una suposada discussió entre els participants, un extrem que encara s'està investigant. I veïns de la zona del Delta Muga d'Empuria Brava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
4: Veïns del sector Delta Muga d'Empúria Brava alerten d'un increment de les ocupacions i de problemes de convivència, una situació que, asseguren, s'ha agreujat després dels dispositius policials al sector Santo Domingo. També denuncien una manca de manteniment i acusen l'Ajuntament de Castelló d'Empúries de deixar la zona en una situació d'abandonament. Per la seva banda, el consistori rebutja aquestes acusacions i assegura que treballa amb els propietaris dels espais privats per millorar-ne el manteniment. També estudia acords amb les comunitats per facilitar actuacions municipals, mentre els veïns reclamen una solució davant la presència d'objectes abandonats i bicicletes que fa anys que ocupen l'espai públic.
3: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores. Molta calor, amb el suport de Llenyes Empordà.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia, una situació calorosa avui, una altra vegada a les comarques de Girona, però momentàniament en alguns raconets de l'Empordà ja no pujarà tant com ahir. Aquesta temperatura, recordem que en alguns casos van fregar els 40 graus. A l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, avui ens quedarem al voltant dels 35-36 graus. A viles com la Bisbal d'Empordà o també Figueres, aquesta lleugera baixada de la temperatura vindrà donada pel vent que gira una mica més cap a Xaloc, no pas tant de Garbí com era el cas d'ahir. Tot plegat amb bones temperatures que sí que continuaran sent elevades a la resta de la demarcació, aquest matí amb pocs núvols i aquesta tarda amb l'aparició d'algun ruixat, però molt i molt local, sobretot al Ripollès i especialment a la Vall de Ribes, ja més cap a Ponent, més cap a la Cerdanya, més cap al Berguedà, on esperem que hi hagi pluges. A la demarcació gironina serà més difícil, per tant, simplement quedarà una tarda emblanquinada per la desfeta d'aquestes tempestes.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
1: I tant que sí, estem allà fent d'investigadors, eh? Ens agrada això del True Crime. Doncs ara vine a escoltar una bona proposta aquest proper 27. Sempre me traiciono. David Bisbal, Vivir así es morir de amor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinador per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, que rico huele, pero más rico tú estás. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música i ritme de The Paul. Després del butlletí de les 9, aquí tens Última Bala.

0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar al de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada, paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
1: Va, una mica d'energia en aquest matí calorós i assolellat. Avui també un dia d'aquells de molta calor. Ja us diem que fins a Sant Joan no baixarà, eh? Fins al dia 25-26 no baixaria aquesta calor. Hem d'estar amb molta prudència aquests dies, eh? Doctor Prats, energia!

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 2:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:15 del vespre a Palol-Sabol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:15 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santa.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
2: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
3: Ai, no tinc regalito.
2: Oh!
3: Catxis.
2: D'on t'ha vingut aquest tema, a veure? Perquè, clar, a veure, la Roser fa joies, eh? Que
3: sí,
2: ho sapigueu, eh?
3: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
2: És veritat, home.
3: Clar, jo dic, com pot ser això?
2: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
3: No, doncs vinga, ells, parlem d'ells. I tot va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
2: Et van sortint ells del calaix?
3: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
2: I els hi posa?
3: Sí.
2: Ah, que xulo, jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre, sí. I els tinc tots allà posadets.
3: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així per
2: dins. No, sóc tan ordenada jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està, agafo el que m'agrada i m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els collarets sí, aquestes coses sí, els has de separar, però els anells no.
3: Però si els de tots tot així es barrejats, es poden...

0: enratllar si tenen pedres o així també.
1: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
0: Bueno, doncs mira, potser...
1: El de la iaia sí que el guardo en sagrat, veus? Això sí que tens raó.
0: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar
1: una mà, anells. Una mà d'aquestes, m'ha agradat.
0: Doncs va, comencem pel principi, sí? D'on va venir això?
1: Som-hi.
0: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
1: Des de fa molt, és que t'ha tot inventat.
0: Jo, clar, quan estic posant això penso, però què ho poso si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no, que també tot comença per allà.
1: Aquests en sabien molt, eh?
0: En sabia molt aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com amulets de protecció. Això ja ho has sentit, sí. Ari, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí. En aquí.
1: Uh-huh.
0: Aquí.
1: El dit...
0: Qui?
1: Aquest.
0: L'estàs veient? El que ens escolten...
1: El d'entre no... t'engego no, i el petit, el
0: sí,
1: aquest.
0: La gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anular esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
1: Per què?
0: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
1: Ah!
0: I aquest dit és el que connecta. Mira, veus el recorregut aquí,
1: sí,
0: aquí,
1: sí, sí.
0: Fins aquí. I per això deien que...
1: No et veuen, eh? Vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
0: Sí, és veritat, és que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
1: Exacte.
0: Doncs sí, doncs aquest era la vena amoris i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però, i aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se
1: home,
0: segueix posant...
1: Mai sé quin és el de compromís i el de casat i sé que depèn del lloc que vagis canvia també.
0: A Catalunya ho tenim diferent, o sigui, nosaltres a Catalunya ho fem a l'esquerra.
1: El de casat o el de promès?
0: El de casat.
1: Val.
0: Bé, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
1: Veus com tothom té dubtes?
0: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
1: Ah.
0: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de sí? casat fora de Catalunya va a la dreta.
1: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
0: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, ah, vale, sí, està
1: promès, casat.
0: Promès, casat
1: o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
0: Sí. Però escolta'm, que això de que ens, aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
1: Ah, no?
0: No.
1: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
0: Sí, jo també, però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que tots els dits tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
1: És energètica, va per dintre.
0: Sí, però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, i per això ho fem així.
1: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
0: Sí, va. Ara ens anem als romans.
1: Vinga, avancem una mica.
0: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja la part aquesta romàntica van dir sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. No has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten com un gravat.
1: Sí, que ho feia això de les pel·lícules i clac,
0: ja està. Marcaven allà, no?
1: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
0: això,
1: exemple.
0: Sí. Doncs pensaves en ell amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
1: sabies
0: les coses, no?
1: Sabies de quina
0: no?
1: casa venia.
0: Sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
1: Sí. Com hem canviat, eh?
0: Sí.
1: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té lo seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
0: Ja tens raó, sí. I bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquest segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven anells d'or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
1: I el bronze no es feia servir aquella
0: època. I el bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
1: Ni una cosa ni l'altra.
0: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí a veure això què passarà, no? I tu què, Cristina? Algun cop has dit allò de "I el anillo pa cuando"?
1: Ai.
0: O t'ho han dit?
1: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
0: No, "I el anillo pa cuando"? La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet moltes vegades, eh?
1: I va fer que ens la preguntem molt perquè l'hem cantada molt, aquesta cançó, vinga.
0: Sí, el que es queda.

0: ¿Y el anillo pa' cuándo?
1: Doncs bé, una revolució quan va sortir, perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema, això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ella n'ha rebut molts, eren ells, de promesa i de casat. Vull dir, tampoc es pot queixar, t'han de demanar ells, eh?
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to. Hi ha anells de dol, que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres, amb ònix, obsidiana, i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies que estava de dol per a alguna persona superpropera, com una parella
2: familiar,
1: no?
2: I es va fer popular i era doncs un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata.
1: Oh!
2: Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells... Tenien diferents tipus d'anells els pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada? Doncs...
1: El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu així, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat, i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Clar, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però sàpigues que contra la tribu tal, si m'arrobes el meu tresor.
2: Clar,
1: no?
2: Tu imagina't, entres en una cova i vas allà i dius, ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no? Tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era, i clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobaves un del teu grup, deies, hola, què tal? Però com trobessis un altre grup, ja podies fugir.
1: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits.
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no? Això s'ha de fer. Després tenim, tenim el senyor de los anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic, que aquest simbolitza el poder...
1: Ho
2: fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: Queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Llavors de dir, què faig? Me'l poso o no me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, ja aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona, doncs que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata. No? I anaven enganxats i llavors tenien diferents formes. Clar, tu podries anar menjant...
1: Llepant el dit?
2: Sí, podies anar llepant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella. Jo en vaig tenir un i la veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida, més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest sí.
2: Doncs suposo que va ser una mica la inspiració, eh?
1: Però aquest era per llepar directe, eh? No
2: aquest era per
1: res,
2: llepar directe, sí, i a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina, suposo, no sé si els segueixen fent, però bueno, jo et parlo de fa anys que jo els vaig veure. I també tenen un altre molt i molt xulo que té forma de pastisset a sobre l'anell.
1: Sí.
2: Hi ha un pastisset que es posa una espelma petita.
1: Ai, d'aniversari.
2: És d'aniversari per poder bufar l'espelma.
1: Sí. Bufa amb el dit, no?
2: Clar, no? Aquest xulo, què?
1: Home, està bé, és que l'originalitat, aquest pensament lateral, sempre que ens fa créixer les idees, eh?
2: Sí, sí, vull dir que no... Hi ha mil coses per fer, diuen, tot està inventat, sí, però es poden fer més coses encara. Amb el que està inventat, donar-li la volta. O sigui que aquest és perfectíssim per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat. A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
2: Anem a parlar d'anells de compromís. Però en vols un d'aquests també?
1: Bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
2: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
2: jo no,
1: sí.
2: No sé
1: no
2: quin vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
2: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: bueno. Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agradi, fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. No cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
2: Sí,
1: estaria bé.
2: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah.
2: Aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta la ràdio, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar de moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants. N'has vist aquest? Bueno, aquest corria, jo un dia vaig anar a un mercat i hi havia una parada i lògicament eren còpies.
1: Òbviament,
2: però eren de, com de joguina, però n'estava ple, vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
2: No. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara i això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Tot te sona
1: sí, no?
2: Com és algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
2: Sí, no? Que dius, sempre han regalat un anell amb un diamant,
1: sí.
2: No? Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
2: No.
1: I d'on va sortir?
2: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
2: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
2: Doncs no és cap tradició antiga. Això va sorgir l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
2: I als anys 30 menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant, menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
2: Sí, i llavors van pensar que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes doncs poguessin pujar. I, però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
2: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
2: Clar.
1: I tant.
2: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos.
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant necessito un diamant.
2: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
2: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui que regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, que va arribar a tot el món i va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això, escolta'm, si vols un compromís amb mi ha de ser un anell amb diamants, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era almenys
1: menys del
2: 10%, doncs es va convertir en més del 80% les ventes. Com ho veus?
1: Pues que el que venia diamants es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
2: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
2: Tot una gran idea. I d'una bona campanya de màrqueting, eh? Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'm va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
2: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant, aquí ja un cop van aconseguir regalar un diamant com anell de compromís, no? La base d'or amb el solitari, que es diu. Llavors ja van començar a pujar dient que, clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no? S'ha de diferenciar.
2: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar algo diferencial, i era... Per la noia era que si... Mira tu el pensament d'aquella època, si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu doncs t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
2: sí,
1: no? Una mica
2: al final acabem amb això, Cristina. Sí. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre tu i jo.

0: Perquè tu creus que el Nortel li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya.
0: Ai,
1: eh?
0: No n'ha rebut el sí. que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, ai, no, te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Ai, ui, però que l'hauria de guardar molt bé, eh? Si em sí, regales la mà per posar-los, i sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé, també, eh? Sí, també no. Brilla, ja està.
0: Qui no pot perdre el lloc que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta, mà, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa?
0: Està nerviós.
1: O tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor, sí, ho sento molt, estic aquí jo amb el meu ritual.
1: O sigui que, tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu l'anell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben i ho veuen, i ara nosaltres també, perquè ho hem dit.
0: O sigui que... I ara ja ho saps tu i tot, eh? Vull dir
1: ja
0: que...
1: ja està, ja ho sap tot Catalunya. Escolta'm, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada dins. I la inscripció deia: això també passarà.
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia: això també passarà. Era una mica com d'anclatge, de dir: ojo, no te vinguis...
0: O gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist o en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia: això també passarà. Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No. En Salomó ja en sabia.
1: En Salomó ja en sabia, vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui és en Giges? Vinga.
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei, i un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta, i va dir: va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi.
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota.
1: Anem allà, que hi ha allà sota. Doncs guaita, va trobar un cos, i aquella persona tenia un anell, no? I va dir: va, pues agafem-li, lo normal també, eh?
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges, i es veu que el comença a remenar la pedra, i just al moment de remenar va desaparèixer.
0: Es va fer
1: invisible, i ell anava tocant i ell veia que fent això ell es veia, era visible, va dir: ui, això m'ho emporto, ho faré servir, i mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anell, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar, avui.
0: Home,
1: dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar, però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim, no? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10, no? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes.
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: I dius: vale, doncs això estic avui amb un 5, mira, això tinc un 10, això no? I vas veient una mica cap on te vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix, amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica,
0: amb diamants,
1: un diamant petit, diamant gros, no? I, o quina pedra, o quin color, no? I vas posant una mica tot el que t'agradaria. I tot això, doncs, ho vas apuntant, ho vas dibuixant, i així vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, perquè diràs, és que vull aquest anell, què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana i que te'l faci.
0: Home,
1: sí,
0: molt
1: que
0: hem
1: de donar suport a les joieries artesanes.
0: Molt bé, Roser.
1: I que te'l facin a mida i que sí, que tots els llocs n'hi ha. I
0: però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny,
0: i
1: que te'l puguin fer. Sí.
0: És que si us inspireu també us el podeu intentar fer o no, però també la joiera artesana t'ho farà millor. Eh?
1: Això mateix, si no t'apuntes a un curs de joieria i aprens totes les tècniques i te'l fas tu mateixa.
0: Volem veure els resultats, on te'ls envien.
1: Sí, mira, a Instagram, el Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs sona fantàstic, ens veiem la setmana que ve, Roser.
1: Que vagi bé, adeu, adeu.
2: Cançons i més cançons que van arribar al 107.3 de la FM, aquí a Ràdio Vilafant, com aquest treball de Nicky Jam, FKU.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: La música la posa Juan Magán, El verano sabe mejor. Això sí, estàs de vacances, perquè si estàs currant,

0: avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà. Peça musical de novetat de Railsby. Arriba aquest Lleva al Sol.
3: Si propone, no aprendo de premios, aprendo de errores. Hay perros que muerden, cuidado, se te comen. Igual

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: 7 minuts i arribarem a les 10 del matí, aquest calorós matí. Ana Torroja, Rosa del Desierto.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
4: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
5: Passengers és la nova cançó i el nou tema d'Alex Warren. Amb ell, fins

0: És Butlletí de les 10, amb els companys de la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
3: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupants i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
6: La teva companyia diària.

0: És la peça musical de Claren. Ens parla d'amor, love. Vinga a combatre la calor. Ja sabeu que la piscina municipal de Vilafant ja està oberta.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: ¿A quién le importa? Anem a recuperar Alaska i Dinarama.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: La recordes? Knock on Wood, picant a una fusta. Amy Stewart.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.
2: Aquesta també és una peça en el record que arriba quan són les 10 i 14 minuts. Bee Gees, Staying Alive.

0: Eixam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Vinga, som-hi, perquè estem gaudint ja de l'estiu, que va començar, recordem-ho, ahir diumenge, eh? Ara ja podem dir que estem a l'estiu, tot i que les temperatures han estat molt altes des de fa 15 o 20 dies, eh? París Latino, versió de Bandolero.

Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda viu Històries fosques de Vilafant 2 amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat? Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Vinga, som-hi! Una altra peça per recuperar en aquest matí. Bonnie M, Rasputin. Aquesta es ballava quan jo vaig fer l'excursió de vuitè amb el Joaquim Cusí, que vam anar a Mallorca. Imagina't si fa temps, això. 4 telediaris que diuen.

0: Kills Russians.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia, benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades que arriben a la nostra redacció. La consellera Sílvia Paneque clourà una jornada sobre l'Empordà i el corredor mediterrani el dissabte 11 de juliol a Figueres. On interna galeix a cops i puntades a peu un funcionari de la presó de Figueres. Veïns del Delta Muga d'Empúria Brava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament. Noves claus del cas del desaparegut a Roses. La sortida en moto d'aigua es va acabar en desaparèixer el noi de nom Adam. Es va fer sense la presència d'un monitor. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I tal com dèiem, l'Empordà vol reforçar el seu protagonisme dins del corredor mediterrani amb una jornada que celebrarà l'11 de juliol al Cercle Esport de Figueres. La trobada reunirà representants polítics, empresarials i institucionals per analitzar les oportunitats que ofereix aquesta gran infraestructura ferroviària per al desenvolupament de la comarca. Durant la jornada es posarà especial èmfasi en el futur de l'estació intermodal de Vilamalla i en la recuperació del paper turístic i estratègic de Portbou com a porta d'entrada de mercaderies cap a Europa. L'acte comptarà també amb la participació de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i vol servir per impulsar una estratègia conjunta perquè l'Empordà es consolidi com un node logístic de referència dins el que és el corredor mediterrani. I una nova agressió s'ha produït a la presó de Figueres a un funcionari.
3: Un treballador del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha resultat ferit després de ser agredit per un intern al mòdul de convivència residencial. Segons el sindicat UGT, el funcionari va rebre diversos cops i puntades de peu i va necessitar assistència mèdica per les contusions. UGT denuncia que aquest tipus d'incidents evidencien la necessitat de reforçar la seguretat als centres penitenciaris i alerta de l'augment d'interns amb trastorns mentals que, assegura, no sempre reben el tractament adequat. L'agressió es va poder controlar gràcies a la ràpida intervenció d'altres professionals i interns presents al centre.
2: I d'altra banda, la investigació sobre la desaparició de l'Adam, el jove de 16 anys desaparegut al mar a Roses durant una excursió a moto d'aigua, ha incorporat noves dades. La Guàrdia Civil ha confirmat que a la sortida no hi havia cap monitor, malgrat que inicialment s'havia informat que el grup anava acompanyat per un guia. Els investigadors també han constatat que a l'activitat hi participaven 5 joves i no 4, com es pensava en un primer moment, repartits en 3 motos d'aigua. Ara la policia judicial intenta reconstruir el que va passar abans de la desaparició del menor i analitza possibles incidències durant l'excursió. Entre elles una suposada discussió entre els participants, un extrem que encara s'està investigant. I veïns de la zona del Delta Muga d'Empúria Brava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
3: Veïns del sector Delta Muga d'Empúria Brava alerten d'un increment de les ocupacions i de problemes de convivència, una situació que, asseguren, s'ha agreujat després dels dispositius policials al sector Santo Domingo. També denuncien una manca de manteniment i acusen l'Ajuntament de Castelló d'Empúries de deixar la zona en una situació d'abandonament. Per la seva banda, el consistori rebutja aquestes acusacions i assegura que treballa amb els propietaris dels espais privats per millorar-ne el manteniment. També estudia acords amb les comunitats per facilitar actuacions municipals, mentre els veïns reclamen una solució davant la presència d'objectes abandonats i bicicletes que fa anys que ocupen l'espai públic.
2: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores. Molta calor, amb el suport de Llenyes Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, una situació calorosa avui, una altra vegada a les comarques de Girona, però momentàniament en alguns raconets de l'Empordà ja no pujarà tant com ahir aquesta temperatura. Recordem que en alguns casos van fregar els 40 graus. A l'interior de l'Alt i del Baix Empordà avui ens quedarem al voltant dels 35-36 graus. A viles com la Bisbal d'Empordà o també Figueres, aquesta lleugera baixada de la temperatura vindrà donada pel vent que gira una mica més cap a Xaloc, no pas tant de Garbí com era el cas d'ahir. Tot plegat amb unes temperatures que sí que continuaran sent elevades a la resta de la demarcació, aquest matí amb pocs núvols i aquesta tarda amb l'aparició d'algun ruixat, però molt i molt local, sobretot al Ripollès i especialment a la Vall de Ribes, ja més cap a Ponent, més cap a la Cerdanya, més cap al Berguedà, on esperem que hi hagi pluges. A la demarcació gironina serà més difícil, per tant, simplement quedarà una tarda emblanquinada per la desfeta d'aquestes tempestes.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
8: La ràdio que ens uneix.
9: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Després del butlletí informatiu, la música dels Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
0: Calvin Harris, Dua Lipa. Això va ser un èxit, eh? One Kiss.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.

0: moment actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: I d'aquesta que me'n digueu, eh? Això sí que és un tresor. Dire Straits, Sultans of Swing.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en alerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

Ignasi, estem al musical. Sembla ser que tres persones han perdut la vida a França per culpa de la onada de calor. S'ha de estar molt a l'aguait amb les altes temperatures d'avui i dels dos propers dies.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Una promesa, Et Prometo, és la cançó, el tema d'Ivan Herzog.
4: Si ho faré per nosaltres, que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. Patitoa és la nova cançó de Ana Mena i Lola Índigo.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Fa 45 anys es va publicar aquesta cançó, que és tot un èxit, dels Mecano, Hoy no me puedo levantar.

El que molta gent potser no sap és, o no se'n recorda, és que els Mecano van actuar a la discoteca Escopes, quan Escopes encara, doncs, existia. I d'aquesta cançó fa 45 anys, avui, que es va publicar.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: 4 minuts i arribarem a 2:15 de migdia. Max Riven, After Tonight.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Té nou àlbum i noves cançons, Madonna, Love Sensation.

0: dies més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: És la música al ritme de Lady Gaga, Shape of Woman.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Atenció a aquesta nova cançó de Lizzo i UCB. Aquí tens el Sexy Lady.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
1: No te enamores de mi. És una lletra molt maca, contundent, de l'Èrica. Se me olvidó.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Flashy Ice Cream té nova cançó per aquest estiu, també l'havíem presentat ara fa uns dies. Aquí tens Imagina. Amb ella ens plantem gaire, gaire bé al butlletí de les 12.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Nou àlbum amb un recopilatori de peces que no s'havien publicat de Primes, com aquest tema, Stone.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a compareixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: canción que vamos a cantaros ahora la tenemos especial cariño de una compañera nuestra y amiga que nunca pudo llegar a cantarla, de Cecilia, desde que tú te has ido.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Estem escoltant la versió que últimament ha fet David Bisbal de Vivir así es morir de amor. Nati Peluso ja fa anys va fer una altra de Vivir así es morir de amor del Camilo Sesto.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
2: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19. I les Forques, Antoni Caselles, 609 45 07 41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: que...
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Són els Amics de les Arts, els nostres propers convidats aquí a Ràdio Vilafant FM, amb aquesta peça, Segurament t'estimo.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquella família, molt bones, benvinguts una setmana més a la repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i de les novetats de la setmana. Com sempre, per aquí, per vosaltres, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, 107.3 megacicles, tot preparat, tot ben calent, amb aquesta calor, amb aquest sol que crema de veritat. I a dintre de l'estiu, oficialment, ara sí que sí, eh? Perquè déu-n'hi-do com ha començat. Bueno, fa dies que ens està donant la murga i ara déu-n'hi-do la temperatura. Vinga, som-hi per feina. Anem per les novetats de la setmana. Què et sembla? Aquestes noves propostes musicals que volen formar part de la llista.
4: Novetats de la setmana.
3: La primera, Gente de Zona. Els acompanya Juan Magán. Isla Viva.

Contra, con una presencia musical, bona retornada de la gente de zona. Amb el seu Isla Viva. I una altra novetat aquesta setmana a la llista. Lola Índigo, Ana Mena, Patitoa.

Toa, Toa, Toa, Pati Toa, Ana Mena, Lola Índigo, nou track que deixa pas a una remescla de Clean Bandit, una cançó que està molt de moda per al Mundial de Futbol, el Dai Dai de Shakira i Burna Boy, versió remix.

0: remescla especial de Cluj en Bandit a un ritme més intrepidant. Shakira, Burna Boy, Dai, Dai. I ens anem ara a repassar les 10 primeres posicions de la llista. I comencem des del lloc número 10, la proposta que fa impacte.
1: Número 10.
0: És el track proposat per María Becerra. Qué ganas tengo de comerte. Onze setmanes de la llista del top 30.

0: parla de foc, parla de cremar la casa, és que és normal, eh? Amb aquesta calor insuportable, és normal de veritat. Des del 10, María Becerra.
1: Número 9.
0: Shakira, Belén.

0: la veu inconfundible de la Shakira. I també, com no, aquesta proposta de Belé, Algo Tu, des del nou de la llista.
1: Número 8.
0: I ara ens acompanya Afrojack.

0: Shakira, Burnaboy, Dai Dai, la cançó del Mundial de Futbol. Aquesta setmana ocupant el lloc número 7 de la llista, dues setmanes de la llista del top 30, remuntant des del 28.
1: Número 6.
0: Por un pendejo no se llora. Aquest accent és de Manuel Turizo.

0: Por un pendejo no se llora, solament s'enamora. La proposta romàntica i tendra d'aquest gran de la música, Manuel Turizo, ens acompanya des del lloc número 6 de la llista, 18 setmanes a la llista, és el més veterà de tots, i repeteix el lloc número 6. Ens deixem caure fins al 5.
1: Número 5.
0: J Balvin, Ryan Castro, un a la vez, solo.

0: Balvin, Ryan Castro, amb aquesta proposta, encapçalant el lloc número 5 de la llista i remuntant des de l'11. I ens anem fins al 4.
1: Número 4.
0: Omar Kurt.

0: amb aquesta que és la seva proposta inclosa a la llista del Top 30. Sonen des del lloc número 4 aquesta setmana.
1: Número 3.
0: Ñengo Flow, Forever Tugendel.

0: Forever Berlova, la proposta, la peça, el ritme, la música, Diomar Kurz i Engo Flow, que deixen pas al lloc número 2.
1: Número 2.
0: I ens tornem a la illa, la graciosa, Quevedo, Elvis Crespo.

0: Quevedo, que està molt de moda darrerament, i ens acompanya un gran de la música de tota la vida, Elvis Crespo, al seu track La Graciosa, des del lloc número 2, sisena setmana en llista. I ja ens encostem ràpidament al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: Número 1 de la setmana, número 1 del lloc 30. John Submit, Fate. La xica, 305. 305.

0: llista capdavanter després de 10 setmanes, pujant des del 5, aquest Chica 305 de John Submit i Fate. I fins aquí la repassada ràpida dels 10 primers de la llista del Top 30. Bona música, bona canya i bona companyia. Què m'has posat a demanar? Que no faci tanta calor. Però bueno, això ja no està a les nostres mans, eh? Està a les mans de l'aire condicionat. Família, ens tornem a veure. A passeu!
1: El Top 30, cada dimecres, exactament de 9 a 11, els divendres de 4 a 6 de la tarda i els diumenges de 8 a 10 del vespre. El repàs als temes d'actualitat amb Lluís Guerrero.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
4: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hem trobat un tresor. Nena, 99 Love Balloons. Te'n recordes d'aquesta? Home, té uns anys.

0: més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.

Notícia d'última hora. El Suprem ha condemnat Ábalos a 24 anys de presó, a Koldo 19 i Aldama a 4. Són la sentència que s'acaba de conèixer. Nicky Jam, aquí tens nova cançó, FKU.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.

0: trobo a faltar l'estiu.
1: I mira que només fa 4 dies que fèiem aquells sopars a la fresca, amb menjars freds i copetes de cava.
2: Doncs a veure, l'estiu no te'l puc pas tornar, però sí que podem recordar aquells menjars freds en un pipam.
1: Vinga, doncs, ni que sigui això.
3: Gaspatxo amb síndria.
2: Necessitem els ingredients clàssics del gaspatxo. Tomàquet, ceba, pebrot verd i vermell, cogombra, una mica d'all, un xic de pa i un raig d'oli.
1: I en aquest cas també posem la síndria, que hi donarà un punt dolç i deliciós.
2: Amb la batedora ho triturem tot.
1: I ho guardem a la nevera perquè sigui ben fresquet.
2: I ja ho tenim a punt. Uns glaçons i...
3: Quins fogons!
4: Seguiu-nos al YouTube o al Facebook de Quins Fogons, amb Clara Simó
5: i Marina Antonet.
6: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: El 24 Sant Joan, el 29 no és festa a Vilafant, però el CAP estarà tancat perquè és festa a Figueres. Arribem al butlletí de la una. I un servidor, Toni Guerrero, que us dona el comiat. Ho fem amb música de BTS i el Swen. Nadem una miqueta? Home, estaria bé refrescar-nos. Recordeu que la piscina...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El Tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents en el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en alerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades que arriben a la nostra redacció. La consellera Sílvia Pànic clourà una jornada sobre l'Empordà i el corredor mediterrani el dissabte 11 de juliol a Figueres. On interna agredeix a cops i puntades a peu un funcionari de la presó de Figueres. Veïns del Delta Muga d'Empúria Brava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament. Noves claus del cas del desaparegut a Roses. La sortida en moto d'aigua es va acabar en desaparèixer el noi de nom Adam. Es va fer sense la presència d'un monitor. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I tal com dèiem, l'Empordà vol reforçar el seu protagonisme dins del corredor mediterrani amb una jornada que celebrarà l'11 de juliol al Cercle Esport de Figueres. La trobada reunirà representants polítics, empresarials i institucionals per analitzar les oportunitats que ofereix aquesta gran infraestructura ferroviària per al desenvolupament de la comarca. Durant la jornada es posarà especial èmfasi en el futur de l'estació intermodal de Vilamalla i en la recuperació del paper turístic i estratègic de Portbou com a porta d'entrada de mercaderies cap a Europa. L'acte comptarà també amb la participació de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i vol servir per impulsar una estratègia conjunta perquè l'Empordà es consolidi com un node logístic de referència dins el que és el corredor mediterrani. I una nova agressió s'ha produït a la presó de Figueres a un funcionari.
2: Un treballador del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha resultat ferit després de ser agredit per un intern al mòdul de convivència residencial. Segons el sindicat UGT, el funcionari va rebre diversos cops i puntades de peu i va necessitar assistència mèdica per les contusions. UGT denuncia que aquest tipus d'incidents evidencien la necessitat de reforçar la seguretat als centres penitenciaris i alerta de l'augment d'interns amb trastorns mentals que, assegura, no sempre reben el tractament adequat. L'agressió es va poder controlar gràcies a la ràpida intervenció d'altres professionals i interns presents al centre.
1: I d'altra banda, la investigació sobre la desaparició de l'Adam, el jove de 16 anys desaparegut al mar a Roses durant una excursió a moto d'aigua, ha incorporat noves dades. La Guàrdia Civil ha confirmat que a la sortida no hi havia cap monitor, malgrat que inicialment s'havia informat que el grup anava acompanyat per un guia. Els investigadors també han constatat que a l'activitat hi participaven 5 joves i no 4, com es pensava en un primer moment, repartits en 3 motos d'aigua. Ara la policia judicial intenta reconstruir el que va passar abans de la desaparició del menor i analitza possibles incidències durant l'excursió. Entre elles, una suposada discussió entre els participants, un extrem que encara s'està investigant. I veïns de la zona del Delta Muga d'Empúria Brava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
2: Veïns del sector Delta Muga d'Empúria Brava alerten d'un increment de les ocupacions i de problemes de convivència, una situació que, asseguren, s'ha agreujat després dels dispositius policials al sector Santo Domingo. També denuncien una manca de manteniment i acusen l'Ajuntament de Castelló d'Empúries de deixar la zona en una situació d'abandonament. Per la seva banda, el consistori rebutja aquestes acusacions i assegura que treballa amb els propietaris dels espais privats per millorar-ne el manteniment. També estudia acords amb les comunitats per facilitar actuacions municipals, mentre els veïns reclamen una solució davant la presència d'objectes abandonats i bicicletes que fa anys que ocupen l'espai públic.
1: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores. Molta calor, amb el suport de Llenyes Empordà.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Bon dia, una situació calorosa avui, una altra vegada a les comarques de Girona, però momentàniament en alguns raconets de l'Empordà ja no pujarà tant com ahir aquesta temperatura. Recordem que en alguns casos van fregar els 40 graus a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà. Avui ens quedarem al voltant dels 35-36 graus a viles com la Bisbal d'Empordà o també Figueres. Aquesta lleugera baixada de la temperatura vindrà donada pel vent que gira una mica més cap a Xaloc, no pas tant de Garbí com era el cas d'ahir. Tot plegat amb unes temperatures que sí que continuaran sent elevades a la resta de la demarcació, aquest matí amb pocs núvols i aquesta tarda amb la l'aparició d'algun ruixat, però molt i molt local, sobretot al Ripollès i especialment a la Vall de Ribes, ja més cap a Ponent, més cap a la Cerdanya, més cap al Berguedà, on esperem que hi hagi pluges. A la demarcació gironina serà més difícil, per tant, simplement quedarà una tarda emblanquinada per la desfeta d'aquestes tempestes.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar a part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se els 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Els esports, Anna Freixa, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor Koldo García a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha raó reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs està especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Notícies en xarxa.
0: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. Hem una FM, Maria Lara.
13: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
14: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
13: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme on s'han enfilat encara més han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
16: Més sabent malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
17: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
18: Ha venido de golpe, sí, así, sí. Muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
19: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
15: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
0: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
20: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
21: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
4: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
3: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat

0: un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
2: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: Fa dos anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
4: Aquí veiem només una part, que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
3: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
0: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
5: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
5: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
0: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
7: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen els fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu.

0: actiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot, i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
4: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
3: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
6: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens hem superat físicament. I et diria, veia l'equip molt cansat i crec que els 2 gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veia les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només a entrar, no? A mi ha sigut aquí de tota la vida ben petit i quan ho veig així veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
5: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana després dels 2 disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
7: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
5: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
8: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
9: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. Jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència sense llavors, sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
8: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
5: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sonia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el Tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
11: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
12: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
13: Y entre construir fàbriques de baterías y microchips o derrochar en obras faraóniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
14: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i protecció civil per tot plegat. Demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
15: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
17: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
19: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
20: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
21: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
22: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
18: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
7: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
23: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
7: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
5: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
1: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
2: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
3: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
4: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
1: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacan per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
24: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
1: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
25: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
26: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
25: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
5: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
27: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
27: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
5: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
5: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
8: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
9: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
8: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
5: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
7: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
5: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
7: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
5: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
7: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
5: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
11: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
10: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: David, seguim amb tu i amb més propostes perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
10: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
12: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
10: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
12: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes, i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
10: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
13: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
25: Escoltem la mítica havanera El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera, la cantada d'havaneres d'enguany, després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
13: El timoner i el nostre amor i 14
7: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
13: Els nois de Calella.
25: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
14: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor, endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
15: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament, i et diria, veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc, a la segona part, ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? A mi ha sigut aquí, a tota la vida, ben petit, i quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
14: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
16: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
17: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen: Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
16: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
14: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
19: El balanç és brutal, és a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un playoff a primera divisió, però ja no només és a Lleida, és a dir, ens posem al capdavant de, som un dels millors equips de Catalunya ara mateix, podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. i qui diu Espanya internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
10: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí és que no sé què li està passant però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo ho vaig notar com electricitat.
10: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
18: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
20: ¿Qué estás haciendo?
21: Soy yo, Joel, tu hijo.
10: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
20: Pensé que tu moriries antes.
22: Forky, acceptes la cara amb Beverly com a legítima esposa?
23: Yeah! Així us declaro marit
20: i
23: obert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
24: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
22: Gràcies, gràcies!
29: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
30: Un altre cop l'extinció, no!
10: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
31: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jo.
32: No m'hi veus capaç, oi?
33: Que tens una mica en mi.
32: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
33: Oh, i tant que sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, subor continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
2: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
1: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
3: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: I a la Fundació Miró, una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.
4: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
5: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: For my next number, I'd like to return to the

0: per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà Lee Marrow. I després, a Hot Dance 80, escoltarem música molt variada avui. Escoltarem música dels Pet Shop Boys. Escoltarem música que ens arriba des de Jamaica i d'arreu del món. Així doncs, benvinguts a la història de la música dance. Avui el protagonista de la història de la música dance és Francesco Bontempi, conegut artísticament com a Lee Marrow. Aquest superdijoc italià va néixer el 23 de juliol de 1957 i va començar la seva història musical com a bateria el 1970. El 1985 va llançar el seu primer single, Shanghai.

Com hem dit, la carrera de Lee Marro va començar amb Xangai, que no va tenir èxit, però més tard a les llistes europees va triomfar amb temes com Pain, que estem escoltant, o Do You Want Me?

Benvinguts, benvingudes, benvingudes i benvinguts a Hot Dance 80. El programa dance de dècades anteriors. Ara el que a vegades us presentem novetats, perquè, per exemple, els Pet Shop Boys que estem escoltant porten 40 anys de carrera a les seves esquenes.

Face to Face, Heart to Heart, el gran èxit de la formació de Twins. I anem ara cap a Jamaica.

Mill va començar la història i el reggae. Un home que va morir molt jove, amb 42 anys, d'un càncer de melanoma.

aquest és el tercer intèrpret de la família Marley que trepitja els escenaris. És el net IG Marley, Breja in the Moon, que va treure el seu primer senzill el desembre del 2023.

la música de Novecento arriba aquí a la pista central de Hot Dance 80, The Night, la nit. Això és un tema que es va editar el 1990.

0: Carlines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: La música de Jesús sí que és fantàstica. Fou un duet musical britànic. Es va fintar Basildon, Essex, Regne Unit, el 1981. A Nord-Amèrica, en lloc de promocionar-lo com Yazoo, el van promocionar com a Jazz, per evitar problemes legals amb una discogràfica del mateix nom.

I ara els protagonistes a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 són els Frankie Goes to Hollywood, un grup de synthpop britànic format a Liverpool a començaments dels anys 80. Van aconseguir molt èxit al Regne Unit i altres països amb aquesta cançó Relax. La seva lletra al·ludia explícitament a les relacions sexuals. Estem escoltant un remix americà d'aquesta cançó. Frankie Goes to Hollywood a Hot Dance 80.

0: Una cançó original dels Frankie Goes to Hollywood. Hem hagut d'escoltar avui el seu remix per Estats Units.
1: So, let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid.

inglés. Fin de la cita. Enjoy this trip.

La música Dix Express és la protagonista ara a trepitjar la pista central de Hot Dance 80. 1, 2, 3, 4. Marc Moore, Pascal Gabriel i Sonic.

A Hot Dance 80 us presentem la música que funcionava a les pistes de ball als 70s, 80s i 90s. I també us presentem novetats perquè hi ha gent que porta més de 40 anys a sobre dels escenaris. El cas de Sonic no, perquè és més jove, però ja porta uns quants anys al món de la música. Estava Mix Express i després en solitari va treure aquesta cançó tan maca i tan ritmosa. I de la música de Sonic anem a escoltar Kid Creole and the Coconuts, un grup americà creat pel cantant i guitarrista Thomas August Daniel Browder. El grup estava format per Thomas, un trio de ballarines i cantants i una orquestra. Tenen un estil molt particular, barreja de jazz i salsa. Teniu ganes d'escoltar-los? Doncs anem a escoltar el seu gran èxit,

Tots els estils que funcionaven a les pistes de ball els trobaràs aquí, a la teva sintonia, a Hot Dance 80. De la música de Kid Creole and the Coconuts, ens anem a escoltar un grup espanyol

Estem escoltant la música de Azul y Negro. És el seu single, El sueño de Cubs. De moment no està a les plataformes de streaming. Si el voleu trobar, el busqueu a YouTube, allà sí, allà el trobareu.

un gran èxit a les pistes de ball, la música de Shaq Attack. Recordeu, esteu sintonitzant Hot Dance 80. És una producció d'HDMR. La productora és la Susi Bautista Navarro, aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. I al costat de la taula de sols ordinadors, en Barbarroja Show.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis a la consulta. I poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
4: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
4: Inscripcions a www.vilafant.cat.
6: Dintre dels clàssics, no ens podíem descuidar de Calvin Harris, Dua Lipa, que van convertir aquest tema en un autèntic èxit, el One Kiss, un petonet.

0: 107.3 FM.
1: Els grups de rock sempre ens han sabut en regalar autèntiques i precioses balades, com aquesta More Than Words, extrem, molt més que paraules.

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Per uns instants ens posem melòdics, romàntics. Michael Bolton. Oh, I am supposed to lie with you. No vull ni imaginar-me estar sense tu.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: 107.3 FM.
1: Busquem i rescatem somnis. Potser algun dels teus?

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com.

0: www.radiovilafant.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
1: Insistien una i una altra vegada: jo no me llamo Javier, que sí, que ja ho sabem, los toros.

La seva música no ens ha deixat mai indiferents i així recordàvem aquesta de The Black Eyed Peas, Just Can't I Get Enough. Aquesta formació de Los Angeles, de Califòrnia, barrejant diferents estils musicals.

0: 107.3 FM.
1: Una història musical que també ens va deixar

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Són els nois de Sopa de Cabra, amb una de les cançons que els va llançar l'èxit a la popularitat, aquell L'Empordà.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. lasalle.cat.
3: Va començar a donar les primeres passes dins l'esfera musical gràcies a un company

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Una peça musical de Marvin Gaye, una veu amb el monstre de la seva veu. La veritat és que tenia una veu increïble que feia que les seves cançons fossin o arribessin ben bé a dintre del cos i de l'ànima. Aquí escoltem I Had a True de Grapevine.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
2: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

espectacular. Ens enamora amb cadascuna de les seves cançons. Difícil triar-ne una, entre el seu ampli repertori musical. Whitney Houston, I will always love you. Sempre t'estimaré.

0: 107.3 FM.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Quatre primeres notes d'un saxo que ens feia ballar I Need You. El tema és aquest de la formació de Sky High. Te'n recordes d'aquesta? L'havies escoltat, eh? Nosaltres te la repesquem aquí a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Un gran tema dels Crossing. Aquí tens el seu Parem el Temps.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: I a la sintonia de la ràdio també una de les peces més clàssiques de The Police, de Dut, Dut, Dut, de

0: la seva veu única i l'originalitat de les seves cançons. Com aquest Nothing Compares to You, no hi ha res que es pugui comparar a tu.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Doncs que ens hem-hi per un moment de trobar temes d'èxit i temes com aquest de Nusos. I Can't Wait és el títol d'aquesta cançó, que també, déu-n'hi-do, el que va sonar a les FMs, a les pistes

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest dissabte 27 de juny, passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
6: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.
7: Ràdio Vilafant 107.3

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
2: I continuem aquest viatge pel món de les peces clàssiques, per al món dels èxits de sempre, i cançons que han agradat, com aquest tema de Jennifer López, If You Had My Love.

L'hem vista en pel·lícules, en sèries de televisió. Damunt d'un escenari pot fer de tot, i és que, a més, és una estrella completa. És Jennifer López, des del seu àlbum On The Six, Have You Had My Love, una peça que sona així de bé i que ens agrada, que ja és un dels temes clàssics d'èxit de Gil.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
2: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
3: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb 1 any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
6: Ruta 66.

Hola família, sóc en Pitu Dos Santos. Avui, especial Ruta 66 dedicat als Rolling Stones. Stir Me Up és un dels hits de l'any 1981 dels Rolling, inclòs en aquest nou doble recopilatori anomenat Honk, on trobem 36 èxits de la banda estoniana. Avui hem seleccionat per punxar-vos 13 de les meves favorites. Entre elles, un single extret de l'any 81 de l'àlbum Sticky Fingers, titulat Brown Sugar.

Happy, una altra de les composicions, com gairebé totes, dels Stones, de Mick Jagger i Keith Richards, des de l'any 1972. I tres anys més tard editaven tot un himne, precisament la cançó que donava títol al disc del 74, It's Only Rock and Roll.

Avui, The Rolling Stones són els protagonistes de la Ruta 66, amb les 13 cançons triades per mi, les meves favorites. Com aquesta que hem escoltat del disc Voodoo Lounge, del 94, You Get Me Rockin'. I ara, cap a l'àlbum Steel Wheels, del 1989, i el track titulat Mixed Emotions.

Respectable és un altre dels èxits inclosos al nou doble recopilatori dels Rolling Stones. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood són els actuals membres. Per la banda també han passat Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wyman i Mick Taylor. Ara tornem al disc Steel Wheels del 89 per punxar Rock and a Hard Place.

Love is Strong, que és el títol d'aquest track del 94 que pertany al 20è àlbum d'estudi de la banda britànica. En total, els Stones han editat 26 en directe, 30 d'estudi i amb aquest que escoltem avui, aquesta setmana, el 25è recopilatori. Tot seguit, una de les meves preferides, Out of Control, inclòs al disc Bridges to Babylon de l'any 1998.

Recta final de la ruta 66 d'avui amb aquest especial Rolling Stones. Acabem d'escoltar Don't Stop, cançó inèdita dins el recopilatori 40 Licks del 2002. I la següent també és una altra inèdita i d'un altre recopilatori, Down and Gloom, de l'any 2012 i que vam estrenar en el seu moment aquí a la ruta 66.

0: Ruta 66. Els concerts. Música en directe.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui, dedicat als Rolling Stones i al seu nou recopilatori, que inclou 36 èxits i 10 cançons en directe, alguna d'elles amb col·laboracions. És el cas de Dead Flowers, amb la veu i guitarra de l'artista country Brad Paisley. Amb aquesta cançó marxem, ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una salutació ben cordial. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! 1, 2,

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/AlEmpordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA 94 Motor, a Girona i Figueres.

0: Cugat, 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
2: El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
0: El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
2: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidència de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: Demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
8: D'aquí a menys d'una hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps en plena onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i a l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara bàsicament destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. L'havia estat tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies, ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el Bus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
4: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor Daldama.
4: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
4: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
4: Un president, però, el president però no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
4: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
4: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient. Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
8: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
4: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
9: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: Tot plegat el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
4: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: Esther Minguell.
12: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
12: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
14: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
12: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran. Anem un FM, Maria Lara.
15: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
16: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
15: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3 d'Espamis al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
4: Instal·lar cortines fosques a casa contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
17: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar, doncs, a fer vida normal.
4: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
19: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria, i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
20: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
21: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei.

0: les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
1: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
2: També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
3: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
3: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
2: El govern espanyol aconsegueix resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
5: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat en un 90% són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
6: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
5: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
2: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, David Navarro.
7: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
8: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
7: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
11: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos.
10: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit

0: que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
1: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
0: La tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona, ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
2: Larramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Iversol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
0: En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, Marta Cubi com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que l'AEM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Lali.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
2: Aqua Brava.
1: Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
3: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el Black Horn.
1: L'Aquax Champ per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
3: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
1: Un oasi de diversió.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
5: El tribunal li ha imposat a Víctor Hortaldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
6: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
3: Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
5: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
3: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
5: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit a Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
3: Catalunya afronta el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
5: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes a les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
3: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
5: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
10: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
3: I en esport, Joel Gomis, al Barça de bàsquet, pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
11: D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
12: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja el matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ali. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona de Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit Vic. Molta prudència en aquest tram de la C25 zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7 a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, això a l'AP7 Barberà sentit nord. Aquestes aturades també afecten al seu lateral la B30, retencions de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
4: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
4: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
4: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
4: Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
4: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
4: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
8: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
9: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: I tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor, Vilanova de Segrià ha registrat avui els 43 graus, Lleida i Alcarràs han superat els 42 de màxima i una desena de municipis més els 41.
4: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
12: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
12: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
14: Incrementem el número d'efectius també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal amb el CEPAF, amb els GRAF.
12: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noia han sortit al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
15: Como se puede, mucho rato en la sombra, agua y radiadores. Bueno, aire acondicionado.
16: Ya estamos llevándolo a punto de agua. Cada rato agua, agua, agua. Y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
17: A casa l'aire condicionat i la sombra i ben fresc. Això és el que fa ahí.
15: Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí toda la tarde con el aire acondicionado. No se puede salir afuera.
17: Jo crec que no havia vist mai. Amb el que porto de vida no havia vist mai. No.
18: Doncs ha vingut molta gent amb molta calor i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes a les 12, 1, perquè fa molta calor.
0: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
4: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
19: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions. Fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
20: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
21: Una condemna radical i unànim del govern com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
20: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
22: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
23: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. i a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
22: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
1: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
22: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellvé.
2: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir i cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
5: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
2: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
0: Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA, Ràdio Sant Vicenç. Sara Cabrera.
6: L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
24: Al cap i a la fi tothom necessita un sostre on viure, unes relacions no, de suport que permetin doncs, que les persones migrants que participen al projecte doncs, disposin d'aquesta xarxa.
6: Es poden fer aportacions a través de Gotio fins al 14 de juliol.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
25: Arnou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècies i amb l'entorn, i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
26: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
25: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la cantada d'Havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
4: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja del Port Bo de la localitat Baix Empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'11 de la nit.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a la segona federació i també una permanència a la quarta categoria del futbol estatal. D'altra banda, l'AM de Lleida, de la segona federació femenina, ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samuel Luna. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio.
5: Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza Club de Futbol Femení, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, al gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors considerant l'equip a segona federació. Luna arriba a l'AM amb ambició.
6: El objetivo de l'AM no es nosotros más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea.
5: En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuren el vestidor de l'AM 2026-2027.
2: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
7: Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como en casa.
2: En waterpolo, l'Ali, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Som el pecat
8: original. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
10: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
11: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
12: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre.

0: que fa llum, els convidats van arribar.
1: Una setmana més us trobeu dintre de la sintonia de Musitcat, en Joan Antoni Blanco, i la col·laboració de Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat. El Musitcat d'avui estarà dedicat a la nit de Sant Joan.

Ja tenim aquí un any més la nit màgica de Sant Joan. I és per això que al Musicat d'avui volem fer un repàs d'algunes de les cançons catalanes de revetlla més conegudes per tothom. I és que en aquesta nit tan especial s'han inspirat molts artistes fent temes coneguts per gairebé tothom que reflecteixen tot l'encant d'aquesta nit màgica. Comencem amb la nit de Sant Joan de Jaume Sisa.

Això és Sant Joan, això és Musitcat. Es pot dir que tot va començar fa prop de 5.000 anys, quan els individus de l'època es van adonar que en determinada època de l'any el Sol es mou des d'una posició perpendicular sobre el tròpic de Capricorn fins a una posició perpendicular sobre el tròpic de Càncer. Aquests dies extrems en la posició del Sol es van anomenar solsticis d'hivern i d'estiu, els quals ocorren els dies 21 de juny i el 21 de setembre respectivament. Hi ha creences al voltant del món sobre quin va ser el significat inicial de la tradició, però en totes elles es conserva la mateixa essència, retre homenatge al Sol. I ara escoltem el grup de rumba Terra Tombats.

Sant Joan és una de les moltes festes populars que té un origen pagà, és a dir, que es remunta a creences anteriors al cristianisme i al judaïsme. Les religions paganes tenien moltes celebracions i rituals, tant en l'inici com al final de les estacions. Les societats d'aquell moment eren sobretot agrícoles, així que veneraven tot el que tingués a veure amb les collites. Volien que els déus de la naturalesa tinguessin misericòrdia amb ells i els ajudessin a collir tota mena d'aliments mentre mantenien lluny el mal temps o altres amenaces com les plagues. Un dels déus venerables era el mateix sol, que aleshores era personificat com a Zeus, Hera o la resta de divinitats de l'Olimp. Per això l'objectiu de moltes festes paganes relacionades amb l'arribada de noves estacions era retre homenatge i tenir content al Déu Sol.

Amb el solstici d'estiu arriba la nit de Sant Joan, una festa d'orígens pagans que se celebra de diverses maneres arreu dels Països Catalans, però sempre al foc com a protagonista, torxes, troncs, falles, led d'aro areners o fogueres de mobles vells per festejar la que també es coneix com la nit de les bruixes. I ara li donem pas a un grup de Barcelona que s'anomena Rosa de Luxemburgs amb el tema Solstici.

continuem el Musicat d'avui dedicat a la nit de Sant Joan. Sant Joan és el conjunt de celebracions que celebren el solstici d'estiu, la nit més curta de l'any i el moment que assenyala el moment de màxima exposició solar. Tot i que el solstici és el dia 20 de juny, la festa se celebra especialment la nit del 23 de juny, coincidint amb la Diada de Sant Joan, que és una festa col·lectiva i exalta la vida i l'amor. La seva riquesa simbòlica difícilment pot competir en cap altra celebració, ja que uneix el foc, l'aigua, les herbes remeieres, les cançons, les dites, les bruixes, els balls i fins i tot els rituals que busca per ella. Són habituals les revetlles amb coques i les fogueres acompanyades de petards i coets. I per celebrar Sant Joan, què millor que un grup que toca música festiva. És un grup que va néixer a Cardona l'any 1999. Es tracta del grup Els Strompers.

El musicat d'avui està dedicat a la nit de Sant Joan. Els rituals de la nit de Sant Joan tenen en comú els tres elements depuratius per excel·lència: el foc, les herbes i flors i l'aigua. Aquests elements estan associats a l'energia activa, a la força i a la vida. Esteu escoltant Musicat amb Joan Antoni Blanco. I ara donem pas a un grup de música folk rock que va ser format a Argentona l'any 2003. El seu nom és una mica esotèric, Every Night, amb el tema La nostra gent.

0: La nit de Sant Joan és la nit més curta de l'any. Existeixen moltes teories i especulacions sobre què pretenien els pagans amb aquesta revetlla de Sant Joan. Potser creien que els esperits malignes tenien més poder durant aquella nit. Estaven enfurismats, potser, per la brevetat del seu regnat ombrívol. Així que les societats d'antany ballaven i cantaven tota la nit, refugiats a prop del foc per foragitar aquestes males energies. O potser es volia donar forces i ànims al sol, ja que l'estiu els dies són més llargs i existia la temor que el rei celestial morís de sobreesforç. Finalment, es creia que el sol estava eternament enamorat de la lluna i decidia passar la nit del solstici d'estiu al costat d'ella. Així que els mortals celebraven aquest temor tan còsmic i de passada realitzaven rituals per potenciar la fertilitat durant els mesos venidors. L'important aquí no és aclarir el motiu original de la festa pagana del solstici d'estiu, sinó recordar que l'avantpassat de la festa de Sant Joan sempre se celebrava durant la nit més curta de l'any.
1: Al mes, el dia i a l'hora vam anar al lloc.
0: I ara en Titot i en David Rosells ens expliquen el so de la felicitat.

continuem amb la nit de Sant Joan aquí, al Musitcat. L'Església Catòlica va cristianitzar aquesta festa pagana, substituint-la per la nit de Sant Joan Baptista. Per tant, la denominació Sant Joan no suposa més que la cristianització d'una festa més antiga, ja existent. L'orient primigeni d'aquesta festa es troben en referències de ritus associats al solstici d'estiu, a pobles i civilitzacions anteriors a la cristianització del continent europeu. L'Església Catòlica, com a altres ocasions, va aprofitar aquesta festa per omplir-la de significat i apoderar-se del contingut, però en una teoria totalment nova. I en aquesta nit tan màgica que estem passant aquí, no podia faltar una pluja d'estels de la veu de la Gemma Humet.

Esteu escoltant Musiccat, avui dedicat a la nit de Sant Joan. La veneració festiva de la nit de Sant Joan i el culte al foc són elements compartits al conjunt dels països catalans. Els antropòlegs coincideixen a situar el seu origen en el món primitiu i el paganisme, reconvertint en diada del santoral pel cristianisme, però sense canviar el seu ritual de celebració de l'inici de l'estiu, l'adoració del foc i de la fecunditat. Una bona foguera no podia faltar al Musiccat d'avui, i és per això que ara Charango i la seva foguera...

0: I fins aquí arribem amb aquest grapat de cançons dedicat a la nit de Sant Joan. Ara donem pas a la secció de concerts desconfinats a càrrec del nostre company Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició número 199 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. El Teatre Cesc Fortesa de Palma, el 18 de juny de 2021, es va celebrar el 5è concert preliminar del 21è concurs Zona 9. Hi van actuar Bisuri i els Mossos, Pa Moreno i Marc Grimal. Escoltarem a Bisuri i els Mossos. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, Jordi, per aquest teu concert desconfinat i fins la propera setmana. I ara sí, i ara ja tenim aquí la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.

0: Això ha estat una altra edició de Musicat amb Joan Antoni Blanco i la col·laboració de Jordi Sugranyes.
1: Volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït.
0: I ja sabeu, com sempre dic, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ai. Bueno, tu. És dilluns, sí, ho heu endivinat. Quan sentiu les nostres dolces i tendres veus, ja us podeu imaginar que demà serà dimarts. Avui, curiosament, ha fet calor. Aquests dies ha fet calor. La gent diu, oh, quina calor. Curiosament, abans deien, ostres, és estiu. Sí, ui, el canvi climàtic és fantàstic, el canvi climàtic ha canviat el clima, sí, evidentment, des de que el món va aparèixer en l'espai, oh senyor, hi han hagut molts de canvis climàtics, que temps de glaciacions i temps de calor extrema. De fet, totes les vegades que ha passat s'han extingit quasi tota la vida que hi havia sobre de la Terra. O sigui que quan el canvi climàtic ens porti un altre cop a un cicle d'aquests, aneu-vos acomiadant. Potser amb una mica de sort tindreu lloc per seure en una d'aquestes fabuloses naus espacials que els països poderosos tindran a bé de posar a la vostra disposició per anar a un planeta on pugueu tots ser feliços i ai que bé i que maco. Bé, en fi, deixant a part tota aquesta certesa científica, que sapigueu que el món dels pingüinos també està perdent massa de gel i pobres animalets, doncs també ho paguen, eh? Els pingüinos, els ossos polars i totes aquestes... Ah, per cert, una cosa. Àrtic i Antàrtic. L'Àrtic és aquella part que hi ha al nord de tot a dalt, allà al Polo Nord, ja. Oi, és el Papa Noel. Ho sabies això, no, Anabel?
2: Sí, bona nit.
1: Doncs allà dalt, sí, hi ha el Papa Noel, hi ha el Polo Nord, i se'n diu Àrtic. I després, en el Polo Sur, oi, hi ha l'Antàrtic. L'Antàrtic és a baix. I allà, doncs, és on viuen els pingüinos. Àrtic, en l'idioma d'aquells gent que viuen allà dalt, doncs vol dir terra amb ossos. Ai, i Antàrtic, per ende, vol dir terra sense ossos. Ai, quines coses, tu. Ai, això sí, foques, morses i totes aquestes cosetes, sembla ser que es mouen per tots cantons com Pere per casa seva. Bona nit, Anabel.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Sí, ha anat bé el cap de setmana o què?
2: Super.
1: Sí? Super, això me sona molt a cuqui.
2: Bé, avui és el primer programa de l'estiu del cau de l'àvia.
1: Què?
2: El primer programa de l'estiu del cau de l'àvia.
1: Ah, sí?
2: Clar, si vam entrar ahir a l'estiu.
1: Ah, hem entrat a l'estiu ja?
2: Clar,
1: ai, no, ahir, no
2: dia 21.
1: Pas. Jo com que ja... Quan fa calor és estiu, que vols que et diguis?
2: Ai, no, oficialment vam entrar ahir.
1: Sí.
2: I ara ja estem de ple, estem a les portes de Sant Joan.
1: Sí.
2: De la Revetlla també de Sant Pere, sí, ja estem 100% a l'estiu.
1: Ah, fantàstic, no? O sigui, ara venen aquests dies en els quals els pobres animalets viuen acollonits, amagats a sota d'un armari, perquè, esclar, s'ha de celebrar la Revetlla amb coets, petardos i altres coses.
2: Hi ha moltes maneres de celebrar-ho, després us explicaré algunes.
1: Ah, toca avui això?
2: Sí. Ai,
1: que consti que no ho sabia.
2: No, perquè... avui venim al límit. Gairebé sí. No arribo al programa, o sigui que sí, avui sí. 100% sorpresa, però...
1: Ui,
2: home, però per dates tocava parlar una mica de Sant Joan, no?
1: Ai, no ho sé, jo és que saps què passa? Que jo els sants aquests no els celebro pas. Què és aquest soroll?
2: Una moto al carrer.
1: És una moto? Mare
2: sí.
1: Déu, senyor. Se sent? Ho sentiu tot? Sí,
2: No ho sé.
1: A Noruega també ho sentiu? Bueno, sí. Així és que parlarem d'aquestes històries, sí. No? Bueno, pues ara vindrem, posarem una petita chanson d'amour, com diuen a França, no?
2: Sí.
1: Chanson d'amour. Ai, no m'ha surt mai aquest gargaix, no. El gargaix final, no. És una cosa que tinc... No sé què posar, a veure, posarem... Ah, pues mira aquesta, a veure què diuen.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno... Això és el que en diuen... Ui, està rumiant, eh?
2: Sí.
1: Quan algú pensa el que vol dir i fa així, doncs això, més o menys, en diuen rumiar. Rumiar és el que fan les vaques, eh? Això ja ho sabem tots. Oi, mira com rumien, però bueno, les vaques necessiten fer-ho, eh? Mengen, després ho tornen a vomitar dins la boca i llavors ho tornen a arrossegar, eh? Això se diu rumiar, eh? No, les vaques no pensen. Li dius a una vaca, tu què penses? I fa mu, i poca cosa més. No li demanis que vagi més enllà, eh? Però si tenim que parlar de més enllà, d'aquelles coses de més enllà, doncs hi han les tradicions, eh, que venen d'un origen una mica llunyà i mai haguessin dit que passarien i traspassarien dins el temps. D'això, precisament, doncs avui la nostra estimadíssima Annabel ens en farà 5 cèntims.
2: Bé, de bruixes no en parlaré gaire, perquè jo no en sé gaire. Sí que m'agradaria llegir sobre el tema, no? Perquè és un, no sé, em produeix curiositat. Però Sant Joan és típica, la típica nit on la gent es gasta un dineral en focs artificials, en focs d'artifici.
1: Sí.
2: Hi ha gent que es deixa la paga d'estiu, que potser l'acaben de cobrar, en bosses i bosses de...
1: El que vulgarment se'n diu cremar els diners.
2: Exactament, no, sí. Però literalment en aquest cas, perquè... sí, dura poquet. Qui tingui animals domèstics ho patirà, òbviament, perquè s'estressen molt els animals, però bueno, en teoria... està permès en un horari, depèn del poble, hi ha unes ordenances municipals i està regulat, però clar, òbviament, al ser una tradició, per Sant Joan es deixa...
1: Sí, els animals no tenen horari per viure fotuts.
2: No, i a més, també depèn del poble, ho heu de mirar, perquè hi ha habilitats punts on es poden llançar i d'altres que no, per risc d'incendi.
1: Sí.
2: Si, sobretot això s'ha de respectar.
1: Sí, bueno... Hola, què tal, no? Aquí estem.
2: Doncs bé, Sant Joan és una revetlla, també hi ha el típic dolç de la coca de Sant Joan, el brindis amb la copeta de cava. Sant Joan és la nit més curta de l'any, on es fan moltes fogueres, a les platges sobretot, no?
1: Sí, bueno, sí.
2: Sí.
1: Sí, és maco.
2: I també alguns rituals, que això és el que volia parlar avui, perquè fa poc vaig assistir a un taller d'herbes remeieres.
1: Ah, sí?
2: Sí, al Centre Cívic de Creu de la Mà, aquí a Figueres.
1: Sí.
2: I ens van parlar d'una herba que es diu herba de Sant Joan o hipèric. Aquesta
1: herba. Ah, l'hipèric.
2: Sí. Doncs aquesta herba té molts noms, però un d'aquests noms és l'herba de Sant Joan. D'acord? I per això us voldria explicar d'aquí uns minuts exactament què és el que es pot fer amb l'herba de Sant Joan. Però en aquest taller d'herbes remeieres hi vaig assistir per dos motius. El primer, perquè sóc una ignorant total d'aquest tema i m'agradaria aprendre'n, perquè això abans era saviesa popular, el tema de les herbes que es trobaven al nostre voltant, a veure, sí, quins remeis podien fer per tenir a casa, no?
1: Sí.
2: Doncs ara tot això s'ha perdut, però per sort hi ha gent que t'explica.
1: Sí.
2: La setmana passada vam parlar de l'Alicia Herrera per el tema de la ratafia i avui parlo del que em va explicar la Vinyeta Llora, que és una noia de les Terres de l'Ebre, però que resideix per aquí, la província de Girona, i que fa aquests tallers. Fa tallers d'herbes remeieres i també tallers d'olis essencials.
1: Una cosa per als que no ho sapigueu, de les herbes que parla l'Anabel, la immensa majoria en diguem matolls.
2: Bé, però si vas passejant pel bosc...
1: Matolls.
2: Li has de saber posar nom a les coses.
1: Sí, sí. Bé, per això hi ha gent, per això hi ha gent que sap posar-li el nom a les coses. No. Jo, per mi, ets tot són matolls.
2: A mi és que tot el tema de la botànica, la ornitologia, de la biologia en general, em sembla molt interessant, però és això, que li has dedicat molt de temps i per això he decidit de mica en mica aprendre, no? I en aquest tema de la botànica, doncs no només perquè són atractives les flors i plantes, per mi, per, com a dibuixant, com a il·lustradora, m'interessa aprendre'n, però també per el tema de les propietats. Encara després no ho faci servir a casa, però mira, és un coneixement que tindré per si algun dia em perdo enmig del bosc.
1: Ah, sí, et penso dins del bosc. En fi, millor que calli, perquè...
2: No, mare, diuen que hi ha gent que es dedica a aquest hobby que es diu de supervivència, no? Els preppers, que justament vaig escriure un relat sobre els preppers que sortirà al setembre pel Figueres de Por, i són gent que té com a hobby preparar-se per la catàstrofe, no? I una d'aquestes vessants és informar-se sobre com sobreviure al bosc.
1: Apocalipsis, sí, també, sí, sí. No? Allò.
2: Tècniques de supervivència. Això de les herbes remeieres, doncs, abans no es deia tècnica de supervivència, era una cosa del dia a dia.
1: Bueno, jo te dic una cosa, perquè esclar, hi ha una televisió, un canal de televisió que fan un programa que es diu Aventura en Pelotes.
2: Ah, sí?
1: No sé si l'has vist alguna vegada.
2: No l'he vist sencer, però sí. Va, que l'he vist anunciat.
1: Es
2: sí.
1: Diu Aventura en Pelotes, però no us penseu res, perquè les tetes i l'entre que hi ha

0: enmig d'algun lloc. I tots, tots, o la immensa majoria, pues són experts i amb supervivència, i els veus que surten amb imatges allà fent foc i preparant trampetes i totes aquestes santíssimes tonteries, no? I després, quan estan allà perduts, a més de saber un de la quinta punyeta del món, amb pilotes i sense absolutament res de lo que tenen, quan fan aquesta supervivència, doncs llavors se tiren els 14 o 21 dies allà tombats en un racó morint-se de gana i de fred, i són incapaços de sobreviure. O sigui, simplement l'únic que fan és aguantar 21 dies sense menjar i beguent aigua bruta i bullida. I escolta'm, doncs per això no et dediquis a la supervivència si després has d'anar allà a fotre el ridícul. I cuidado, sobreviure en el bosc és molt fàcil, molt fàcil, sempre i quan tinguis tot lo necessari.
1: Oh, això sí.
0: Però si no tens tot lo necessari, creu-me que en el bosc els passaràs putes. No és una hipòtesi, és una cosa certa. Però va, què deies, va?
1: Doncs bé, en aquest taller...
0: Per què ho deia jo, això?
1: No ho sé, pel tema de supervivència, que clar, està bé aprendre a reconèixer les plantes que tenim al nostre voltant, per si en algun moment de la nostra vida ens veiem a la necessitat de sobreviure al mig de la muntanya o al mig del bosc.
0: Sí.
1: Sí, doncs bé, venia per això. I en aquest taller d'herbes ramalleres vam parlar de l'espígol, del romaní, la farigola i l'herba de Sant Joan.
0: Ah, està bé.
1: L'espígol, això ho vaig fer en dos dies, dos dijous, en menys de 4 hores vam parlar d'aquests temes, no? I amb l'espígol, o la banda,
0: sí,
1: però és l'espígol, hi ha un munt de varietats, i en aquest taller vam fer saquets, perquè és molt aromàtic l'espígol,
0: sí,
1: i és molt relaxant, i bueno, la gent ho fa servir per... com a ambientador natural dels armaris.
0: Sí.
1: D'acord? També la Vinyet, la professora, ens explicava que totes les plantes, totes les herbes, tenen contraindicacions.
0: Normal.
1: Perquè, òbviament, s'ha d'anar en compte també, no és agafar una herbeta i fer...
0: Ja.
1: Llavors, per exemple, l'espígol, la contraindicació que té és que pot provocar somnolència. Si sí, estàs prenent... medicaments per dormir, no prenguis una infusió d'espígol, per exemple. D'acord? Després vam parlar del romaní, que és molt aromàtic, es fa servir en cuina també, i en aquest cas, en comptes de relaxant, és estimulant.
0: Ah.
1: D'acord? I la Vinyet ens explicava, per exemple, que ella, quan havia d'estudiar, olorava el romaní per estimular-se una mica més.
0: Ah,
1: llavors,
0: bé,
1: per concentrar-se. I en aquest taller vam fer el col de romaní per fer fregues, d'acord?
0: Sí.
1: I aquest el col de romaní simplement és posar el col del 90 graus i el romaní allà macerant. I després torna l'alcohol d'un color verdós, sí, tipus Hulk.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: El tinc a casa durant uns dies i no sé si em faré alguna cosa,
0: jo,
1: però bueno.
0: Jo te'n recomano alguna cosa quan facis oli d'alguna d'aquestes. Tu ho fiques en un pot hermètic.
1: Sí.
0: Vale? I poses una quantitat d'herba lo suficientment que ocupi, posem pel cas la meitat de lo que és el pot, que sigui un pot de vidre, que es pugui tancar, sí, hermèticament. I llavors les agafes a l'alcohol i poses l'alcohol fins sobrepassar la mesura de l'herba que hi fiquis. I llavors ho fiques en un lloc on no hi toqui el sol. Vale? I ho deixes allà una setmana. Al cap d'una setmana obres el pot, l'obres, o deixes que s'evapori i tornes a tancar. I llavors tornes a deixar-ho una setmana més. I arriba un punt en el que te queda en el pot és una pasta. I aquesta pasta és l'essència pura. Això sí que tu pots restregar allà on vulguis, que és com una crema, ja, llavors ja és de tu. I això saps per què t'ho dic? Perquè això es feia quan feies oli de marihuana.
1: No, va dir, tu has anat al taller de la Vinyet, perquè
0: sembla no, no,
1: que,
0: no,
1: que això... ja no em vens amb això de la marihuana. Jo no, això, no hem parlat d'això.
0: Això, no, però la marihuana també és una herba d'aquelles que dius, que en diuen l'herba

0: de l'alegria, però també ho és, no? Vull dir, és, val que té un principi actiu, que és el THC o tetrahidrocannabinol, que és allò que la gent diu, ai, quin fart de riure que m'he fet amb aquesta herba, però no és pas una incitació que la gent d'això, eh? Però, escolta'm, hi ha plantes que sense ser aquesta tu pots fer algunes coses i també enganxes una bona ceba. I això també s'ha de dir, eh? Cuidao.
1: Sí, no, passa també amb els bolets, que hi ha els bolets al·lucinògens. Ui. Això també s'ha d'anar molt de compte amb els bolets.
0: I els amanita, eh? Bueno, el peyote també és un bolet.
1: Jo no tinc ni idea.
0: No pateixis.
1: Però bé, no, amb el romaní van fer alcohol, no oli, van fer alcohol. Vale. I aquest alcohol s'ha de deixar 15-20 dies en un lloc fosc.
0: Sí.
1: I una vegada ja el tinguem filtrat, va bé per les cames cansades, per cops i dolor muscular.
0: Vale.
1: Però atenció, amb dones embarassades i lactants, amb persones amb epilèpsia i gent que tingui hipertensió no controlada. Totes les herbes tenen contraindicacions, llavors s'ha de...
0: Sí, vull dir, és el que... Sí. Una cosa, el romaní també es pot fer amb infusió.
1: Sí.
0: És bo, si no m'equivoco, que és bo pel fetge.
1: O això no m'ho va dir la Vinyet.
0: Però no sé, fetge, si, no. Si no m'equivoco, va bé. Va bé per...
1: Però sí que es pot fer infusió i,
0: sí.
1: I no sé si la gent feia...
0: Sí. De fet, hi ha una cosa. L'altre dia, llegint una d'aquestes coses rares que llegeixo jo a vegades, vaig descobrir una cosa. A casa tinc una maceta grossa i tinc com quatre plantes d'aloe vera.
1: Sí.
0: Allà, estan allà tota la vida, no se toca ningú, de tant en tant els hi foto caigua. És increïble com resisteix aquesta planta. I de tant en tant, doncs, els hi surt aquella canya espigada que és la flor. La flor, sí. Pues l'altre dia em vaig enterar que la flor aquesta, dessecada i feta amb infusió, és bestial. Té una quantitat de propietats increïbles. I dic jo, ui, de tu, de vegades que he llançat aquesta canya, tu. Ja està, només volia dir això.
1: No, sí, és per això, és posar-s'hi a no estudiar, però a llegir, indagar una mica, però tenint en compte que hi ha contraindicacions, no?
0: Ah, sí, això sempre sí. És així, eh?
1: Sí.
0: Bueno, és aquell... Te'n recordes allò que parlàvem un dia que t'ho vaig comentar, que els camps i tot, allà on hi ha herba i tot això, vull dir, quan un animal herbívor comença a menjar herba, la herba se comunica entre si per generar un producte tòxic. És una cosa curiosa, però és així, eh? Els arbres, les herbes, tot es comuniquen entre si. Hi ha depredadors, i llavors tots comencen a generar una espècie de producte tòxic, perquè així no se'ls mengin del tot. És curiós. Pues això és el que fan les infusions, eh? Vull dir, també... Puc posar música?
1: Sí.
0: Sí,
1: perfecte, estava esperant.
0: Ah, vale, ai, digue-ho, fes així, no?
1: Hem de fer una senyal
0: sí,
1: aquí.
0: Sí. Bueno, però és el tanto com la fas, perquè, esclar, suposo que els que vau veure la foto de la setmana passada, sí, la meva xica abraça... Lògicament, escolta, Hulk, diu Hulk, saps què vull dir? És que quins nassos, en fi, va.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Doncs... ja estem aquí.
2: Doncs sí. I ara continuarem amb la farigola.
1: Ai, la farigola.
2: Sí, en castellà, tomillo.
1: Tomillos, tomillos.
2: Sí. Que això del nom de les plantes és curiós, no? Que hi ha moltíssims noms per la mateixa cosa, no? I també en català, castellà, anglès varia molt. Llavors és bastant complicat.
1: Jo me'n recordo quan dius això ara. Una de les meves excunyades, et recalco, ex, val? Se'n van anar de vacances una vegada a Anglaterra, no? Esclar, quan vas a Anglaterra, doncs vas a veure anglesos, no? Més parlen anglès aquella gent, no? Yes. I la tia volia veure's una infusió. I volia una infusió de manzanilla. I li deien al tio aquell, una infusió de manzanilla, manzanilla, saps? I anar-li allò fent gestos a manzanilla. L'altre que no en tenia res, que segurament ho entenia tot, però com que són així de cabronets, doncs ja se sap. I no hi havia totigues, no? I al final, doncs, la meva excunyada el que va fer va ser buscar una foto i li va ensenyar la foto de lo que era la manzanilla. I el tio li diu, ah, camamilla. allò que dius dos idiomes.
2: Sí, no, a vegades sembla i a vegades no, clar, perquè en teoria venen del llatí, però com és un tema de la cultura popular, hi ha gent que la mateixa cosa, molt els sinònims, no?
1: Com yeah.
2: Totes les paraules, doncs a les plantes, als ocells, també passa el mateix. Sí, sí. Doncs bé, la farigola o timó o tomillo, es poden fer infusions, es poden fer sopes, jo no l'he provat mai. La sopa de farigola.
1: No has provat mai la sopa?
2: No.
1: No?
2: No, no.
1: Què dius ara?
2: Doncs no.
1: Jo t'ho puc. Però bueno...
2: Doncs no, tothom del curset deia que sí, que a casa seva ho feien, i jo doncs la primera vegada que ho sento, però bé. La farigola va bé per refredats i tos, pel mal de gola, digestions passades i per relaxar-se. D'acord? I s'ha d'anar en compte amb els nens petits, embarassades i persones amb al·lèrgies a plantes babiades i gent que prengui anticoagulants i medicació per la tiroides. D'acord? Això, jo recomano a algú que conegui aquest tema, o també a les farmàcies, per exemple, l'Alicia Herrera treballa en una farmàcia, llavors gent que conegui sobre el tema, per si voleu fer coses a casa, fer-ho amb coneixement de causa, no? Perquè cada persona tindrà la seva condició.
1: A veure, l'Anabel no us enganya. Si voleu saber i fer alguna cosa que no sabeu, pregunteu. És la millor manera.
2: Sí, sí, sí. I ja després passaríem a l'herba de Sant Joan. Mira, el que parlàvem de noms. L'herba de Sant Joan té noms com hipèric.
1: Hipèrico.
2: Flor de Sant Pere.
1: Sí.
2: Sí, passem de Sant Joan a Sant Pere.
1: Sí, perquè no sé, saps?
2: Igual, jo crec que sí, perquè com és aquesta època...
1: Deu créixer Sant Pere.
2: Llavors entre... No, com Sant Joan i Sant Pere hi ha una setmana de diferència.
1: Sí,
2: entre...
1: però deu créixer de Sant Pere Pescador.
2: No ho sé, però diuen també Flor de Sant Pere. També li diuen Herba de les Bruixes,
1: sí.
2: Aquest m'agrada molt, Diablots,
1: sí.
2: Herba del Cop,
1: sí.
2: Inflabou,
1: sí.
2: Periquet...
1: Sí.
2: I pericot.
1: Ah.
2: I molts més noms, però aquí he portat els que em feien més gràcia, no? L'herba de Sant Joan té una flor groga amb 5 pètals, fulles petites, i la gràcia és quan xafes les fulles, les flors de color groc, el tint és vermell.
1: Sí.
2: Doncs mira. Després van fer un oli, i aquest oli, quan es macera, es torna roig, es torna vermell.
1: Ah. Jo crec recordar, cuidado perquè la meva memòria, jo crec recordar que el hipèric antigament era un remei que es feia servir bastant.
2: Sí, com si fos un antibiòtic.
1: Sí, es feia servir, sí. Molt. Recordo que això, hipèric, pues vale, però tampoc profunditzar gaire més, saps?
2: Doncs sí, l'hipèric és relaxant, afavoreix la son i el descans, va bé pels dolors musculars, per irritacions lleus i petites cremades. Si no, aquí una cremada de grau, no, allò que et salta una mica d'oli mentre sí. fregeixes, doncs va bé per això. Es pot prendre com infusions suaus, amb l'oli que dèiem, i amb alcohol per fer fregues, d'acord? S'ha d'anar amb moltes precaucions. De les herbes que he explicat, aquesta és la que té més contraindicacions. La primera és que no t'has d'exposar al sol, perquè si no pot tacar la pell. Si fas una frega, després no vagi a prendre el sol. Vale. Han de passar mínim 12 hores, crec que va dir la noia.
1: Vale.
2: D'acord? Després, si prens antidepressius, l'herba de Sant Joan, lluny. Embarassades i lactants, el mateix. Anticonceptius hormonals. Sí.
1: A la píldora.
2: Exacte.
1: La píldora.
2: Pot fer que no sigui efectiva.
1: Ah,
2: llavors fèiem broma amb això, no? De que aneu en compte a veure si hi ha un bebè, no? Anticoagulants i immunosupressius. Aquesta té moltes contraindicacions, però es feia servir molt, pel bueno. que parlàvem, sí, sí.
1: Sí, bueno, en aquells temps, eh?
2: Sí.
1: Allò que dius, tot al voltant de lo que se mal anomena bruixeria.
2: Home, si li diuen l'herba de les bruixes, sí, però deu haver-hi algun motiu històric.
1: No, jo sempre defensaré el mateix. Les bruixes eren dones que coneixien els efectes de la majoria de les plantes que hi ha en la natura, i aquestes plantes, els seus remeis, tenien el defecte de que guarien o curaven o sanaven. I això, per certs elements... basats en vendre fum com l'església i totes aquestes coses, era algo que no es podien permetre.
2: Sí, no, bàsicament així. Ja vam parlar l'altre dia de les trementinaires, que eren les dones de la muntanya que recol·lectaven plantes i feien remeis i després baixaven a la plana a vendre-les. Seria el mateix que comentaves de les bruixes, no?
1: Trementinaires deu vindre de trementina, no?
2: Sí, la trementina és si no és la sàvia del pi, si no estic equivocada.
1: Sàvia del pi?
2: Sí.
1: Sí. Trementina, francament, bueno, jo què sé, amb molta compte. Però es tracta de trementina, o sigui, l'oli de trementina també era molt eficaç per moltes coses.
2: Doncs ho feien... artesanalment les dones del Pirineu, fins que van entrar les grans farmacèutiques i ja tot aquest tema de les herbes doncs s'ha industrialitzat, no? I bueno, té els seus beneficis de que tot està controlat al mil·límetre, no? Però també és això, que hem perdut el coneixement.
1: Ja, de fet hi ha una cosa, una qüestió. El sauce i llorón. Saps? Sí. El sauce i llorón? El sauce i llorón, la gent que vivia en el lloc on hi havia el sauce i llorón, prenien un remei que anava molt bé per lo que era el mal de cap o malestar general i moltes coses, no? I, esclar, què és el que pren aquesta gent per estar tan sans, no? I això, esclar, la gent no ho deien perquè era d'ús públic, però sempre hi ha aquells que volen fer negoci, no? El que tu dius, les farmacèutiques i tots aquests espavilats que ta. I varen descobrir, no, aquesta gent, que la gent que estaven tan sans, el que feien era prendre infusions de la cortesa, sí? En la cortesa del sauce lloron. Val, i van descobrir que allà hi havia una formació que es deia àcido acetil salicílico, i van començar a carregar-se sauces llorones. Per què aquí som els matxules, que digues? Fins que un laboratori va aconseguir sintetitzar-ho i es van salvar els arbres.
2: Per sort, no? Sí, són molt bonics.
1: Per sort.
2: Un altre dia podríem parlar d'arbres. Tinc un llibre que parla d'arbres monumentals.
1: Ah, vale, aquests els baobabs.
2: I cada arbre té una història diferent. Sí, sí.
1: Si parlaràs dels sequoies.
2: No ho sé, no? Hi ha arbres molt estranys, no hi recordo el nom, però és molt interessant. Arbres d'arreu del món, eh?
1: Hi ha una formació que sembla una muntanya, vull dir, el tamany d'una muntanya, al mig de no sé quin desert, que ara no em ve al cap, i sembla, doncs, això, una muntanya, no? I llavors, quan la mires des de l'aire, sembla un arbre tallat. Té els seus cercles i tot això. O sigui que diuen que és un arbre monumental petrificat pels segles. I, en fi, jo què sé, hi ha moltes coses.
2: Sí, sí, sí.
1: Un altre dato petit, per si us perdeu a dins del bosc. Les fulles de pi, les agulles de pi, són riques en vitamina C. Ja està.
2: Home, però punxen, eh?
1: Sí, però els fas amb infusió i és vitamina C. Un té de fulles de pi.
2: No sé si m'ho faria, però bé... Si vols posar música, després parlem del ritual de la nit de Sant Joan que em van explicar.
1: Oi, sí, sí? Mira. Sí, és una cosa curiosa, suposo. A veure, posarem aquesta, que igual...

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: I això diuen, no?
2: Sí.
1: Ho sé, jo passava per aquí, vull dir.
2: Doncs bé, aquest taller de les herbes remeieres, la Vinyet ens va explicar un ritual que es pot fer la nit de Sant Joan. Ella mateixa diu que no l'havia fet mai, però ens va donar la informació per si algú es vol animar a fer-ho, que no és res complicat, eh? Ara us ho explicaré, però hi ha molta gent que fa rituals per Sant Joan. Hi ha gent que es dedica a saltar a la foguera, no?, o anar amb els peus descalços, no?
1: Sí, sí.
2: A les brases.
1: Fantàstic, sí, sí. Bueno, vale, callo.
2: No, per què?
1: Callo. Hi ha una... com que això de caminar per sobre de les brases és un fet que es dona arreu del món.
2: Sí.
1: No és pas un invent aquí. Llavors, també, com és normal, també s'han fet estudis científics per veure per què coi passa això de que la gent hi camina per sobre les brases i escolta tan panxos, no? I van arribar a la conclusió, tots són conclusions, de que quan entres en les brases la gent no hi entra caminant normal, hi entra trepitjant fort. I diuen que aquest impacte fort sobre les brases el que genera és una pel·lícula que separa el que és l'escalfor que crema de l'escalfor que escalfa, no és, saps? I com que a més el pas és ràpid, no dona temps com per causar cremadures.
2: No sé si no després tenen els olis aquests de les herbes que
1: comentat. Passa per encima les places, i luego ven a pissadues. Sí, quan també és...
2: No sé, però el ritual que us explicaré, ningú s'ha de cremar. No, hi ha l'element del foc, però no per cremar-se les plantes als peus, d'acord? És un ritual senzill amb l'oli d'hipèric, o l'herba de Sant Joan que parlàvem,
1: sí,
2: per fer la nit de Sant Joan, d'acord? Nit de l'oli d'hipèric s'associa tradicionalment amb la protecció, la llum i el benestar, a part de les qualitats que hem comentat abans, no? I aquest ritual és de llum i de bons desitjos, que segons la gent entesa en rituals, hi ha rituals, no?, suposo, més foscos, i aquest no, aquest és de llum i bons desitjos, d'acord?
1: Vale.
2: Què es necessita? Oli d'hipèric, una espelma blanca o groga, un paper petit i un bolígraf, d'acord?
1: Blanca o groga?
2: Sí, i el tema de les espelmes, el color, crec que és important. Això la Neus Martí crec que ens ho podria explicar, perquè ella sí que em fa de rituals.
1: Bueno, jo te dic una cosa, i això... Val? Ara que dius Neus Martí, ho tinc que dir, perquè és cas que si no, no d'això. Antigament, les espelmes es feien de cera d'abella.
2: Sí.
1: Tenien unes connotacions, allò, medicinals, per tant, també podien tindre unes connotacions màgiques. Per què? Doncs perquè eren un derivat d'un producte animal.
2: Mm.
1: Avui en dia, les espelmes no són de cera, són de parafina.
2: Sí, del petroli.
1: I llavors, l'efecte i les seves extensions no són ni de lluny el mateix.
2: Bé, també n'hi ha, de naturals.
1: Sí,
2: jo vaig anar a fer un taller d'espelmes, mira, un altre taller que vaig fer. Va ser molt entretingut, però bé, va ser en el marc d'un comiat de soltera, vam anar a fer espelmes. Sí.
1: Ah, fantàstic.
2: Una mica friqui, doncs sí.
1: Tu, una altra vegada, em vas anar a fer espelmes, digueu-li a la nòvia, tu, vindrem a la nit de noces allà a l'habitació i farem d'espelma.
2: No, va arribar al cas. Doncs bé, això de les espelmes, que hi ha gent que es dedica a fer tallers d'espelmes naturals, i també hi ha les herbetes, el tema, sí, de les olors,
1: sí.
2: Va ser molt relaxant, sí, sí.
1: Home, l'aromateràpia fa molt d'anys que existeix, sí. Es cremen herbes de tot tipus,
2: sí.
1: Sí, herbes, sí, de la rissa i tot això també. Sí, sí.
2: Doncs bé, anem al ritual aquest de l'hipèric.
1: Sí, vale.
2: El vespre, abans o durant la revetlla, escriu en un paper un desig o una cosa que vulguis atraure a la teva vida.
1: Vale.
2: Encén l'espelma, i hem dit de color blanc o groga, amb calma.
1: Sí.
2: Tranquil·lament, sense estrès.
1: Sí.
2: Posa una goteta d'oli d'hipèric als canells i al centre del pit mentre dius això com si fos un perfum, no?
3: Sí.
2: I és a dir, que la llum de Sant Joan m'acompanyi i em guiï cap al millor per a mi.
3: Ah.
2: És una afirmació, no és res estrany, eh?
3: És una petició.
2: Sí.
3: Sí.
2: Doblega el paper i mantén-lo entre les mans durant uns segons pensant en el teu desig. Si tens un lloc segur, crema el paper amb la flama de l'esperma o guarda'l fins a la propera lluna plena, si prefereixes no cremar-lo aquella nit de Sant Joan. Acaba donant les gràcies i deixa que l'esperma es consumeixi amb seguretat o apaga-la amb respecte.
3: Te mises l'esperma en xarxa i dius: ara perdona, estimada esperma, però en aquests moments et tinc que apagar la flama.
2: Doncs sí. Sí, això em va fer gràcia, apagar una espelma amb respecte. Es diu que la nit de Sant Joan és un moment ideal per deixar enrere allò que no serveix i obrir-se a noves oportunitats. Això és el que fa molta gent, de cremar coses a la foguera, no? De trastos i històries.
3: Sí, això sí, sí, sí.
2: Serveix tant per trastos com per pensaments, pel que veiem amb aquest ritual, d'acord?
3: Bueno, esclar, jo tinc que dir-ho, perquè jo tinc que dir-ho, hi ha gent que cada Sant Joan porta a la pràctica el pensament aquest de que tot amb el foc crema i comença un nou segle, un nou cercle, per generar més material per al següent Sant Joan tornar a cremar. És molt maco, són desitjos molt macos, però normalment a molta gent no li canvia pas la vida, eh? L'únic que fas és desfer-te'n de mobles vells o d'idees que després de la festa tornaràs a tindre igualment.
2: Sí, però mira, era...
3: Ah, la qüestió és festa.
2: Sí.
3: A mi que me deixin d'això. El 90% de tot és com a objectiu la festa. Saltar, cridar, bramar, passar-s'ho bé, oi, que bé que m'ho he passat, i ja està. I llavors hi ha un 10% de gent que s'ho agafa molt seriosament amb el que és el pur sentit tradicional.
2: Sí,
3: de però, costums tradicionals.
2: Sobretot vull fer una petició des de Ràdio Vilafant: si algú va a fer la festa a la platja, emporteu-vos la brossa a casa, perquè si no, després hi ha les típiques imatges del dia següent, les platges fetes una porqueria, sobretot a les ciutats grans passa això.
3: Aviam, en fi, a les platges tots hi van a celebrar-ho, no, oi que bé que ens ho passem, i ja, i tots a riure i veure els focs i que bonic que queda, i els focs artificials i oca. I llavors quan ja portes com 7 o 8 experiments, no, allò, oracions a l'oracle d'en Baco, vulgo, alcohol i tot el més, doncs te n'oblides de diverses coses, i una d'elles és de la merda que tires a terra, perquè llavors el primer que penses és ja està, és el pensament que tens, no penses ni en qui ho tindrà que recollir ni que quedarà brut ni tot això. Llavors és que tota festa comporta, i és així, tota festa comporta un percentatge d'incivisme, i això, que ho digui qui vulgui, que no és veritat, i jo us dic que sí.
2: Sí, no, t'ho discuteixo.
3: No, o sigui, sí, no, sí. Ho pots discutir.
2: No, no, sí.
3: A veure, tu estàs en tintorers, no? En tintorers, sí. De tant en tant us hem trobat allà, vés a saber què, vés a saber on.
2: Sí, sí, no, ja... Mira, justament ahir vam anar a nedar i veig la presidenta que baixa uns metres i era per agafar un plàstic.
3: Fixa't.
2: I se'l va posar per aquí al banyador per després tirar-ho la...
3: Bueno, digue-li, sí, que vagi al tanto amb els plàstics, ens els fica, que porti una bossa o a cintura per anar-hi ficant aquestes coses, perquè millor evitar contactes, no, perquè escolta, mai se sap el que pots trobar a la platja, potser una ampolla de, que pot ser, no, he guaitat un plàstic, però resulta que aquell plàstic ha tocat altres coses, vés a saber, saps? I el mar porta moltes coses a les platges.
2: Sí.
3: I es aporta de llocs molt estranys, inclús coses que s'han fet servir a dalt de la muntanya, a sota un pi. Saps? Aquella cançó que deia: los hijos de que no tuvimos se pierden por las cloacas. No, és una frase d'una cançó, eh? Vull dir, això és de l'Aute, José Luis Aute, Fernando Aute, no sé, era un cantant, i deia així: los hijos que no tuvimos se pierden por las cloacas. Quina manera més poètica de descriure-ho, saps? Vull dir, i els peixos amb la boca oberta. En fi, què més?
2: No, ja està el ritual i acabat, eh? Si algú vol fer per atraure bons pensaments o desfer-se d'alguna cosa a la seva vida. Això també quan vaig a fer ioga a la platja, a llançar, hi ha una professora que es diu Marina, que a vegades fa classes a la sortida del sol,
3: sí.
2: I al final de la classe diu: espero que aquesta... Bueno, que penseu en la intenció que feu aquesta classe i deixeu anar al mar tot el que us sobra, no? Bueno, ho diu d'una manera com dient això, no? Que amb l'expiració, quan respires, no? Doncs deixes anar tot allò que no et serveix. Doncs això seria aquest ritual de Sant Joan una mica el mateix.
3: Jo sempre dic una cosa: si vols fer les coses ben fetes, pregunta qui sap fer-ho.
2: Sí.
3: I que t'expliquin el per què es fa així. Ei, és important.
2: Sí,
3: per què es fa així, la resposta aquella, per què és així, pues, que vols que et digui? Gràcies. Vaig a posar música. Bueno, poso música ja dels 10 minutets,
2: sí,
3: i tal,
2: sí,
3: perquè
2: sí.
3: Així és la gent d'això. I així es callo. Si no, escolta tu, vaya dia que portes. No sé, has menjat cues de pansa o no?
2: No.
3: Tens molta xerrera avui. Bueno, va, som-hi.

0: Bueno, i després de repetir hasta el infinito, la paraula infinito, que oh, quines coses que tenen aquestes això és perquè la gent s'ho aprengui, eh? Te'n recordes d'allò 1x1 és 1, 2x2 és 2? Ai, no, 2x2 és 4, eh? Allò que te deien canta les tables, doncs és el mateix, perquè la gent s'aprengui la cançoneta tens que repetir 28.000 vegades una estrofa. Bueno, ja estem aquí un altre cop. Què tenim de bo, Anabel?
1: Doncs continuem parlant de les platges, però en aquest cas ja del dia de Sant Joan. Per això deia, sisplau, les platges lliures de brossa, perquè... per

0: exemple, a Llançà, el dimecres 24 de juny farem una travessa de Garbet a Grifeu. Garbet ja pertany a Colera, però bueno, les tintoreres organitza una travessa solidària.
1: Sí.
0: I sortirem a les 10:30, o sigui a 10:45 surt des de Garbet. És obligatori portar boia amb sabates a dins, perquè clar, des de Garbet fins a Grifeu hi ha uns 3 quilòmetres,
1: sí,
0: d'acord? O sigui, no es fa anada i tornada. I la inscripció a aquesta travessa es pot fer online a la web de tintoreresllançà.cat o en efectiu al mateix dia a Grifeu. És a dir, les inscripcions es fan a Grifeu, però la travessa comença a Garbet, d'acord? El cost d'aquesta travessa són 15 euros i va en benefici de l'Associació Espanyola de la Paraparèsia Espàstica Familiar. D'acord? Que quan va venir la Gisela, la presidenta de Tintoreres, vam estar explicant tot el calendari d'activitats que faríem aquest estiu fins a final d'any, i aquesta en concret és per una travessa solidària. I aquesta enfermedad, he estat buscant una mica perquè era la primera vegada que ho sentia, paraparèsia espàstica familiar, és un grup de trastorns neurològics d'origen genètic, d'acord? I el que provoca són dificultats motores, és a dir, per caminar, i augmenta aquesta afectació gradualment amb el temps. O sigui, hi ha un deteriorament de la malaltia, no? Fins a arribar al punt de la paràlisi de les extremitats inferiors, és a dir, que al final hi ha gent que es queda, bueno, quedant en cadira de rodes perquè no, per aquest trastorn es queda sense caminar. Llavors, aquesta associació el que fa és invertir en teràpies perquè aquest deteriorament no arribi tan aviat. Per exemple, hi ha molta fisioteràpia, hi ha molt exercici físic per retardar aquesta afectació, no? I doncs això, des de Tintoreres, encara que hi hagi algun amb ressaca de la revetlla de Sant Joan, doncs ens llançarem a l'aigua per nedar 3 quilòmetres.
1: Ah, fantàstic.
0: Sí, sí, i jo formaré part de, com a les curses de bicicleta que hi ha als cotxes d'escombra. No, la Gisela ens ha batejat els Angelets.
1: Els Angelets.
0: Els Angelets.
1: Faràs el mateix de l'altra vegada, d'estar allà al costat d'una valla perduda en un carrer?
0: No, no, no, aquesta vegada és dins de l'aigua i faré d'Angelet dins de l'aigua.
1: Ah,
0: això
1: sí?
0: Vol dir que estaré, a mi m'han posat al final de tot, o sigui, seré de les últimes en sortir, i entre dues Andrees, l'Andrea, hi ha dues noies que es diuen Andrea i jo, serem les últimes i hem de vigilar que no es quedi ningú darrere.
1: Bueno, llavors, tu recorda aquells meravellosos i fabulosos consells que us varen donar sobre,
0: sí,
1: hipotèrmies i sobre... quan estiguis a dins de l'aigua, com que tindràs que estar-hi una estona llarga,
0: sí,
1: emporta't en una bosseta impermeable, i a dintre la bosseta impermeable porti granussa per anar arrossegant, i alguna altra cosa més, aigua i coses d'aquestes.
0: Sí, sí, ja portaré la boia ben preparada, i sobretot ja, a part dels angelets, que hi haurà els angelets de la part de davant, els del mig i els de darrere, hi haurà els angelets dels caiacs.
1: Ah.
0: Si no, només serem nedadors que vigilarem, sinó també hi haurà els caiacs que aniran en diferents punts perquè no hi hagi cap problema.
1: Sí, a veure si ho entenc. Tu i altres tindreu que estar allà al mig de l'aigua, flotant?
0: No, no, o sigui, sortim tots des de Garbet, direcció Grifeu,
1: sí,
0: cap a la dreta és, d'acord? Llavors comencen a nedar, cada moment, fins a data avui, crec que hi ha 50 persones inscrites, que d'aquí al dimecres seran més, no? Doncs la gent comença a nedar, surten els angelets de la primera fila, després la gent que està nedant, després angelets de la meitat, i al final de tot nosaltres tres, tancant el grup com si fóssim pastors, no? Que amb el ramat.
1: Seu el cotxe escombra.
0: Som el cotxe escombra, però dins de l'aigua, exacte.
1: En fi, vale. Bueno, o sigui que t'has d'empassar tot el d'això per no deixar ningú enrere.
0: Exacte, sí, sí.
1: I a vosaltres qui us vigila?
0: Els caiacs, o nosaltres mateixes. A veure, 3 quilòmetres ja ho he nedat, sé que ho puc fer, i hem quedat amb l'altra Andrea que portarem neoprè curt per no agafar fred, perquè bàsicament és com anirem de les últimes, no podem anar gaire ràpid, potser hem d'anar a un ritme més lent del que portaríem normalment.
1: Tu porta una boia,
0: la boia, sí,
1: i porta reserves a dins de la boia, encara que sigui.
0: Sí, però 3 quilòmetres tampoc és tant, eh? Si bueno, fa bona mar, no serà tanta estona.
1: 3 quilòmetres amb, sí, una solana de 34-35, sí, graus, que dintre de l'aigua representa uns 28 graus, però la sensació de cremar d'usuva supera els 50, tu ja saps que les, sí, gotes d'aigua fan com lupes, mm? Això pot propiciar que la teva deshidratació sigui molt més ràpida de lo normal.
0: Sí, sí, jo crec que els que van en kayak també portaran alguna cosa.
1: Bueno, però tu, sí, tu no te'n refis de tingut.
0: No, ja portaré.
1: Tu carrega't una motxileta a l'esquena i una boia i allò que puguis dir tu, et vaig a fer la medusa.
0: No, no, també han dit que sobretot a portar calçat, jo portaré escarpins a dins, sí, de la boia, perquè per aquest recorregut es pot sortir en qualsevol moment per les roques i el camí de ronda, sí que no és gaire complicat, si algú es cansa, que sortir de l'aigua ja està, hi ha platges entremig, sí que no és una gran proesa, eh? Sí, jo crec que ho farem bé i l'objectiu és passar-s'ho bé, perquè no és competitiu.
1: Bueno, escolta, no, aviam, no és que sigui o no sigui una proesa, estem parlant de ple mes d'estiu, sí, ple de xirimollos que van a la platja a dir oh que maco, i que fan que els riscos siguin potencialment augmentats. Tu ja saps que en llocs on hi ha aglomeracions de gent, vull dir, les probabilitats de que passin accidents són directament proporcional a la quantitat de gilipolles que hi hagi. Gilipolles, no tenien, mare de Déu, senyor. Doncs pues això, són directament proporcional a la quantitat de gent allò inoperant que se deixa anar. No vull pas dir que siguin tots, eh?
0: Sí, però per això amb els caiacs, que tindran més visibilitat, doncs són els que també faran com un segon cinturó de seguretat, no? I res, jo us animo, si no voleu nedar, també podeu fer aportacions i també podeu anar a veure'ns com sortim de l'aigua. Que grifeu i a xiringuito, ja hi ha per prendre alguna cosa.
1: Sí, anem a grifeu, que fi, anem a veure l'Anabel com surt de l'aigua. Aigüita, Anabel, Anabel, allà...
0: No sé.
1: Com coneixereu l'Anabel? Un raig de llum del sol sortirà de les aigües.
0: Portaré neoprè curt, eh? Per no agafar fred, ja hem quedat amb una de les Andrés que portarem neoprè curt.
1: Neoprè curt.
0: Sí.
1: Val.
0: O sigui, de màniga curta i pantaló curt, sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí.
1: No parlem del moreno, parlem.
0: No, jo sóc blanqueta de pell i ja ho tinc assumit i no és, sí, un dels meus objectius posar-me morena.
1: No diré pas la cagada que he fet fora de micro, perquè llavors ja seria la releche, però sí puc donar fe de que és blanqueta de pell. Mm. És una cosa que, bueno, vaig a posar una peça de...
0: Molt bé.
1: Si et sembla.
0: Sí, sí.
1: Mira, a veure aquesta que diu...

0: Bueno, tu, després un altre dia hem de parlar d'això de Creòlit i la cosa de poesia aquesta de la
1: sí,
0: Cata.
1: Sí, si voleu la setmana que ve en parlarem, sí.
0: Sí, a veure què diuen.
1: D'altres no? Activitats d'estiu de, sí, de literatura que tenim, que estem preparant aquí.
0: El que sí que està bé és veure com Tintoreres fa moltes activitats, eh?
1: Sí, sí, i ara comença la temporada forta, eh? Però jo he començat a veure gent que no l'havia vist abans, durant sí, l'hivern estaven amagats i ara surten a nedar.
0: Ah, fantàstic. No, no, sí, sí. La qüestió és que, a veure, quan no segueixes una plana, doncs evidentment no te n'assabentes gaire, però quan segueixes, llavors dius, ostres, pues sí, foten moltes activitats. Mm. I està bé, és bo que sempre hi hagi gent que siguin capaços de crear activitats.
1: Doncs sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, sí, això. Aquest Sant Joan ens veureu per Grifeu i Garbet.
0: Sí, no aneu pas allà esperant que veureu víctimes, eh? No, no, aquí estan tots forts i ferrenys, eh? I convençuts. Jo, evidentment, no iré, perquè és... Clar, a l'Anabel sempre li he dit que si no hi ha xiringuito...
1: Home, que yeah. Grifeu sí, és obert, ja pots prendre allà un bar-restaurant allà.
0: Grifeu.
1: A Grifeu. On anaves de festa?
0: Sí. És que és així de patètica la vida. Abans hi anava a festa i ara ja aniré a veure com la gent surt de l'aigua allò fet a caldo. Ai, Déu. Bueno, en fi, quin dia era això?
1: Dimecres 24.
0: Ah, dimecres 24, al matí.
1: Sí.
0: Ah, està molt bé,
1: a les 10:30 sortim de Garbet.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, cap al migdia ja serem per Grifeu.
0: Acoll
1: de abans Déu. De migdia, espero.
0: Ah, doncs està molt bé això, tu.
1: Sí, sí.
0: Jo no, però és igual. Ja està?
1: Sí.
0: Pues veu posar una cançó, perquè, escolta, tu, d'això es tracta també. Sí que hem de posar una cançó.
1: Pues si vols, parlem d'una altra cosa.
0: No, ara complim l'ordre. Vaig a posar aquí... Ai, cuida aquesta, que és curteta.

0: I una cosa te diré. Jo tinc una caixa de tresors i tu no.
1: Tinc caixa d'aquelles de les ballarines que fas corda i gira la ballarina.
0: Sí, és una caixa de música.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí. I després també hi ha una bola que també fa música.
1: Aquesta no en tinc.
0: És allò que hi ha aquell bitxo dins, no sé si és un personatge... Tinc cosetes que fan música, sí, sí. Estan totes allà dins aquella caixa. Ja està.
1: Molt bé.
0: No, ho dic perquè... Què diu l'Anna?
1: Bé, està contenta. Sí,
0: sí,
1: ja han acabat, els nens ja han acabat l'escola.
0: Vale.
1: I ara estan això, gaudint de la platja, de... d'allò que ara no podem fer nosaltres, no? Els estius tan llargs, es feien molt llargs, però...
0: Com?
1: Sí, les vacances d'estiu...
0: Què?
1: Es feien molt llargues.
0: Quan?
1: Quan eres petit.
0: Què dius?
1: No?
0: Apa, ui, ui, ui, jo quan era petit, escolta, vacances, oh, ja veus, ja, desapareixies del món i ja no existia ningú. Era fantàstic.
1: Bé,
0: el que passa que, esclar, estem parlant de que jo quan era petit Matusalén feia poc que s'havia mort. Digues, digues.
1: No, res, que ara no sabia de què parlar, si de curiositats o del pop, perquè ara que estàvem parlant del mar...
0: Ai, un pop?
1: El pop, hi ha
0: gent... Octopus.
1: Sí, sí, sí. Jo no en veig gaires nedant. Veig molts eriçons, alguna estrella de mar,
0: sí.
1: Peixos, que no sé el nom, que també m'he de posar a estudiar-los, perquè si no els veig però no els hi poso nom,
0: sí.
1: Però pop alguna vegada n'hem vist, però a mi el pop m'agrada menjar-lo.
0: Què dius ara, pobret? Mare, Déu, senyor, menjar-se el pop.
1: No?
0: Pobrissons, amb la intel·ligents que són.
1: A la brasa, guisat, a la gallega, no?
0: Pues, com és que et digui jo, per mi és com menjar-se un xiclet allò irrosegable. El pop, jo crec que el millor on està és fent de pop, perquè és un animal molt intel·ligent.
1: Sí, de fet, bueno, ara no entro en tema, però sí que quan et pregunten quin dels animals t'agradaria ser, jo en tinc dos al cap, un és el pop.
0: Sí.
1: Perquè neda, perquè canvia de color, bueno, es camufla molt bé, no?
0: Sí, quan t'enganxa no et deixa anar, sí.
1: I també el corb marí. El corb marí és com un ànec que sí. Neda superbé i també pesca.
0: Sí, sí.
1: Aquests dos m'agraden molt, però...
0: Fas un marinisme.
1: Sí, el corb no me'l menjaria, però el pop sí. Per què? Perquè té moltes propietats.
0: El pop?
1: Sí, el pop.
0: Home, no, el pop jo sempre he pensat que... Tot animal, lògicament, té el seu cervell i té la seva capacitat de pensar. El que passa que el ser humà s'ha otorgat el poder de ser l'únic que pensa i la resta d'animals estan allà per casualitat, cosa la qual es contradiu amb si mateix. I el pop, curiosament, és un dels animals capaços de resoldre problemes.
1: Sí, el pop, com es deia, hi havia un pop que obria pots i que feia prediccions i sortia a la tele. Bueno, això era una
0: la majoria, tonteria. La majoria dels pops ho poden fer. Sí, sí, sí. Hola, ets com un pop, sí, gràcies.
1: Doncs bé, Cinema Galícia, bueno, allà és el típic, no?
0: Horrible.
1: El pop. M'estàs trencant la secció, ja no sé com continuar.
0: No, no, jo puntualitzo per experiència personal. Bé, vaig anar a Galícia. Oh, Galícia. Pulpo.
1: A gallega, sí.
0: Sí, home, aquí ho fan, van fotre el pulpo a la gallega i vaig pensar que el millor eren els calamars de la romana.
1: Doncs bé, el pop és més barat que el rap, si volem comparar amb un altre peix, i té més contingut en omega 3, d'acord? Sí. És important. Té vitamina E, que va molt bé pel sistema immune, i a part pels esportistes, perquè pels tintureres potser ens aniria bé el pop. Per què? Perquè té vitamina D, B, perdó, zinc, iode i seleni.
0: Sí.
1: Doncs va bé per recuperar-se de l'esforç físic.
0: Ah, guai, mengem pop.
1: Doncs sí, té proteïnes i és baix en greix, o sigui que, no sé,
0: Tant d'ho sé, jo quan agafes un pop, si l'has de matar, fotent-li el cervell a fora de la boca, vull dir, és una cosa que...
1: Bueno, bé, aquelles persones que tinguin l'àcid úric alt poden prendre pop, perquè no té gaire contingut en purines. Llavors, mira, és una opció que tenen aquestes persones. Amb l'àcid úric.
0: Ja, no. A veure, jo...
1: És el que es diu la gota.
0: Sí.
1: Doncs normalment no podem menjar marisc i tenen moltes restriccions, no, per menjar, però mira, el pop sí que el podem prendre.
0: Què més?
1: Doncs això que... Diuen també que la vitamina E, que és el que conté el pop, reforça la immunitat, fa d'anticoagulant i anticancerigen, i també actua com un antiedat de la pell.
0: És un anti-age?
1: Sí, anti-aging, sí.
0: Ah, i amb la tinta?
1: No, amb la tinta?
0: No diu res de la tinta del pop?
1: No parla res d'això.
0: Ah.
1: No ho sé.
0: Bueno, també es menja, eh? És una cosa curiosa. Del pulpo igual que del porc, s'aprofita tot.
1: I bé, les persones que tinguin problemes cardiovasculars també està bé consumir pop perquè té un baix contingut en grasses saturades.
0: Ah,
1: d'acord?
0: Està bé. Pobre.
1: Però bé,
0: pop.
1: Hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no. A mi sí.
0: No, a mi no.
1: Aquí tenim un de cada.
0: Jo, a mi el pop, ja t'ho dic. Jo, considerant-te'l intel·ligent, i te diré més, més de gent que algunes persones, ja no m'ho menjo, pobrissó. Vaig provar una vegada i vaig quedar decebut. Primera, perquè no m'ho va agradar. Segona, m'ho van cobrar a preu d'euro. I tercera, pues, em va saber molt de greu.
1: Ara jo quedo aquí com la...
0: No, tu ets la dolenta.
1: La dolenta,
0: o
1: sigui, poli malo.
0: No és que quedis com... És que ets la dolenta. O sigui, aviam... bueno, en fi, se te perdona perquè ets tu i ho dius de bona fe. No?
1: Però no em menjo cada dia, eh?
0: No, home, si mengessis cada dia es notaria, eh? Vull dir, en fi, no ho digueu a ningú, però... L'Anabel li agrada menjar-se animalets que, pobrissons, són indefensos. Vaig posar una cançó.
1: Sí, sisplau.

0: I com aquell que no vol la cosa, ja tornem a estar aquí. Hola.
1: Sí, no, ara estava llegint que els musclos, seguim amb la temàtica del mar, els musclos va bé per reduir la factura del dentista, perquè els musclos tenen crom i aquests... Això contribueix a que les dents es desenvolupin i es mantinguin fortes i sanes.
0: Per qui no ho sàpiga, són els mejillones, no?
1: Mejillones, sí. Els musclos de la marinera o... Com t'agraden a tu?
0: A mi?
1: O al vapor?
0: Són inxeres intel·ligents.
1: També?
0: Sí, esclar.
1: Llavors, malament.
0: Saps el que és viure dintre d'una clova sense tindre que preocupar-te res més que d'esperar que et passi un menjar?
1: Doncs avui no encerto ni una.
0: No, no pateixis. No, no. Dir, a veure, jo... No, a veure, te reconec que una cosa d'aquestes amb mejillones en clova i que hi hagi, com es diu això, all, julivert, tomata i tot això, aquestes...
1: Marinera, la marinera, sí.
0: Doncs sí que sóc capaç de menjar-m'ho.
1: I després sucar el pa amb la salsa.
0: No.
1: No? No, home!
0: No, no, no. Jo faig servir la clova com a cullera, tu. Escolta, no, és res de xucar pa, nyam, tot a dintre de la boca amb aquella salsa. I ai, senyor, que maco, se'm fa la boca aigua. Sí, és una cosa curiosa. Home, el mar té coses bones.
1: Doncs bé, sí. Ja un altre dia a veure si encerto.
0: De què?
1: De menjar, perquè avui veig que no...
0: No, vull dir, si és... A veure, el menjar és una cosa que a tu te té que agradar. I com és lògic, el 80% o 90% dels oïdors del programa estaran d'acord amb tu. Això sempre ho has de tenir en compte.
1: D'acord.
0: A mi, per exemple, no m'agrada la sopa de pa, però hi ha molta gent que sí.
1: Sí.
0: Però que jo no sóc de peix, també ho dic.
1: Doncs mira, continuem amb els peixos i faig una pregunta. Els peixos beuen aigua?
0: Com?
1: Si els peixos beuen aigua.
0: M'arriscaré a dir que sí.
1: Doncs els peixos de riu no, però els marins sí.
0: Ah.
1: Al fer això, ingereixen sals i que no són absorbides perquè no les necessiten, així que són expulsades a través de les brànquies i la orina.
0: Ah. I els d'aigua dolça no beuen aigua?
1: Es veu que no.
0: Collons.
1: No ho sabia.
0: Però no saben el que es perden. Bueno, no, avui en dia...
1: Doncs bé, això, que ja del tema marí jo crec que avui ja tinc suficient.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí, bueno, ja està.
1: Ah, no, mira, l'altre dia es veu que van veure balenes a la badia del Port de la Selva. Sí.
0: Balenes?
1: Balenes, hi ha un vídeo i tot. Sí, sí. Dofins jo sé que n'hi han, però el tema de balenes va sortir fa poc.
0: Però balenes
1: la setmana passada?
0: Blaues o balenes?
1: No sé quin tipus, perquè jo no sóc experta biòloga marina, però sí. I ara cada vegada que hi anem a parlar, diem a veure si ens les trobem.
0: Ah, bueno, s'ha de tenir en compte que l'aigua del mar mediterrà cada vegada és més calenta.
1: Sí.
0: Per tant, vull dir, és normal que animals que vinguin de... Pues de l'estretxo d'aquí de Gibraltar o d'aquell del Suez o d'alguna cosa que es puguin atrevessar-ho i vindre cap aquí per estar millor, no sé, pobres, que se'ls hi ha ocorregut.
1: Sí, per allà a la badia del Port de la Selva cada estiu hi ha alguna curiositat, a vegades fa un o dos estius van trobar com granades o restes, o morters, no es diu?
0: Sí.
1: De la Guerra Civil i sí. Han de venir els de la Guàrdia Civil a treure a veure si està amb càrrega o no. Sempre hi ha alguna cosa a l'estiu. Mira, balenes, Port de la Selva. Espero que no sigui IA, però jo crec que no. Sí, sí, ho va publicar El País, per exemple. Dos balenes de grandes dimensiones sorprenden a los bañistas. Rorquales.
0: Ah, Rorquales.
1: Sí, sí.
0: Rorquales.
1: Van passar 50 metres de la vora del mar.
0: Ai, sí. Que són molt macos, ja, els rorquals.
1: Sí, sí, doncs 50 metres és res. Sí, les tintureres podríem haver vist els rorquals ben de prop. Sí, sí.
0: Jo, m'agraden les imatges, es veuen els submarinistes fent submarinisme al costat del que se'n diu el tiburó amb ballena.
1: Sí, aquest no fa, no mossega.
0: No, però són imatges genials. Tu, escolta, vaig a posar ja allò que en diuen a fer nonetes a tothom qui se'n vulgui anar a dormir. Per tant, estimats i estimades oients del programa El Cor de l'Àvia, gràcies com sempre per estar aquí i gràcies com sempre a la inestimable aportació de la nostra Anabel.
1: Bona nit a tothom i bona revetlla de Sant Joan.
0: Això, aviam, què ens expliquen la setmana que ve? Perquè la setmana que ve sabrem alguna cosa, però no ho digueu a ningú, no ho digueu a ningú. Recordeu que després de la revetlla de Sant Joan, al matí hi ha la història aquesta d'anar a patir per cremar
1: la coca de Sant Joan.
0: La coca de Sant Joan, la travessa, no?
1: Travessa solidària, sí.
0: Sí, Garbet.
1: A Grifeu.
0: Grifeu, Tintoreres. I si hi aneu, pues, a final de l'etapa, que serà a Grifeu, veureu l'Anabel sortint de l'aigua. Oh, hola, he pescat un pop.
1: No, home, no.
0: Bueno, va, vinga, bona nit. Bona nit.
1: Bona nit.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans: Victor Willis, policia; Philip Rose, indígena americà; David Hodo, obrer de la construcció; Alex Brilli, militar; Glenn Hux, motociclista; i Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Torres i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i 3 anys més tard Denise Lepage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento a Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, un xar!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, a How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la quitxalla feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer a en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquests discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu Col·lecció d'Inèditos.

0: Seguim nosaltres aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

música dels OMD, orquestrals manobres en d'edat, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Martin Wade i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League,

passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units de la mà de Devo.

de Devo per envasar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat en lloc d'evolucionar s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el Tecnofit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous.

0: informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Hi ha qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.